0: sabrosa.
1: Si vols relax, fes ioga. Si vols festa, Flash FM.

0: Flash FM. Son las 4. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
0: Flash FM.
1: La que manda.

0: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, Flash, Flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
1: La que manda.

0: Flow, Forever Togantel, la cançó que obre una nova edició del Flash Matí de Flash FM. Són les 6 i 4 minuts pràcticament.
1: No us espanteu! Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: Sí, el que passa és que avui no tenim l'Héctor i no el tindrem tampoc durant tota aquesta setmana. Ho celebrem perquè l'hem enviat de vacances a aquest pobre noi que no para de treballar tot el dia i treballa i al cap de setmana punxa i cap aquí, cap allà, cap allà, cap aquí. Home, Héctor, escolta, aturar-se una mica de tant en tant tampoc està malament, així que li donem uns dies de descans. Us saluda l'Edgar Manchado des d'ara i fins les 11 del matí en rigorós directe des de Flash FM. Enhorabona també a tots els culers que celebren que ahir van guanyar el títol de Lliga. De fet, aquest matí, venint cap aquí, a la plaça Catalunya, encara hi havia gent que ho estava celebrant. I no és per menys. Enhorabona, culers. I a tota la resta, doncs, escolta, l'any que ve serà un altre any. Vinga, anem a posar-nos amb tota la nostra música per aquí. Una de les més noves, Jay Weller, de tornada amb De Lejitos. Bon dia.
2: Y me enteré que te piché la última vez, así que con más razón.
3: ¿Qué tal, mi gente? Yo creo que es la voz favorita.
4: ¡Jay Weller!

0: no t'expliquin drames. Vine al Flash Matí.
1: Com m'agrada.
2: Yeah. El can, el pa. Once.

0: señor Martínez once again.
1: Arcángel pa. Teníem en bucle fa un parell de temporades i la recuperem per aquest matí de dilluns, engegant nova setmana des de Flash FM, Marc Àngel i Bad Bunny Baby a través de la Jumpa. Són les 6 i 12 minuts aquest matí de l'11 de maig. Molt bon dia a tothom qui de mica en mica es va incorporant al show matinal de Flash FM. Una altra que no se'ns escapa és aquesta de Ryan Castro i Capo, es diu La Villa.

al Colòmbia de Quevedo, una cançó que arribava un any clavat després de la Bizarrap Music Sessions número 52, i és que el juliol a Quevedo, no sé per què, però és un mes que sempre se li dona molt bé per convertir les seves cançons en grandíssims hits. Veurem què més ens ha de portar aquest estiu, perquè també amb el seu últim àlbum, del qual hem rescat un munt de cançons a través de la nostra programació, està en un estat de forma espectacular, Quevedo. Són les 6:18. Bon dia, família, bon dilluns. Sona Easy Kid amb Shiny.

0: Alejo i Robi, Fantisito.
1: Flaix Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: A dos quarts en punt ens posem al dia amb la informació. Abans, Manuel Turizo, por un pendejo no se llora.

0: Flash Matí. Experts en despertar zombis. Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. Els 14 passatgers espanyols evacuats al creuer afectat pel brot d'antivirus, entre els quals 5 catalans, ja són a l'Hospital Militar de Madrid, on han d'iniciar la quarantena obligatòria. Els passatgers els han evacuat aquest diumenge del vaixell transportats fins a l'aeroport de Tenerife Sud. Un cop han arribat, els han traslladat a l'Hospital de la Capital, on se'ls practicarà proves PCR, que repetiran 7 dies després. D'altra banda, l'activista català Saïf, membre de la flotilla, ha aterrat aquest diumenge a la tarda a Barcelona, després de passar diversos dies detingut a Israel, i ha avisat que d'aquí pocs dies tornarà a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. L'activista ha afirmat que la seva prioritat continua sent denunciar la situació dels milers de presos palestins que, segons ha dit, pateixen tortures i violacions contínues a les presons israelianes. I l'Iran i els Estats Units es mantenen enrocats en les seves posicions contràries. L'Iran ha rebutjat aquest diumenge l'oferta dels Estats Units, que considera un intent de rendició a les excessives demandes de Donald Trump, i ha enviat una contraoferta que el president dels Estats Units ha qualificat de totalment inacceptable. Els esports. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga al Camp Nou després de la victòria per 2-0 contra el Real Madrid. Milers de persones han celebrat la victòria aquesta nit a Plaça Catalunya de Barcelona amb Marc Casado i Alejandro Valde com a convidats inesperats. El Barça farà avui mateix una rua de celebració pels carrers de Barcelona. Començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i també acabarà a l'estadi.
0: Flash Matí, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: 22, després del seu slow-mo, arribava aquest clavaito. Al seu costat, Abraham Mateo, són les 6 i 34. Jean Ponsa, bon dia.
1: Bon dia, què tal, Edgar?
0: Com estàs? Encantat de conèixer't.
1: Igualment.
0: Tenim a l'Héctor Porai.
1: Sí, Porai.
0: Que ja li tocava, també.
1: Ah, ja li tocava una mica descans i tant.
0: El temps no descansa.
1: El temps no descansa. No.
0: Torna a sortir una altra vegada i què ha de fer avui?
1: Doncs mira, de moment avui tenim boira, sobretot a punts de l'interior de Catalunya, també al Pla de Lleida, i en principi tindrem un matí bastant tranquil, més enllà de les boires, acompanyat amb sol, més núvols que també aniran creixent al Pirineu, i serà aquí doncs a la tarda on també tindrem, sobretot a l'extrem més nord, nous ruixats localment acompanyats amb tempesta, també en punts del nord de les comarques de Girona, és a dir, l'Alt Empordà, també la Garrotxa, el Ripollès, tot aquest sector aquí, que aquí a la tarda tindrem alguna tempesta. La resta de Catalunya, en principi, temps bastant estable, amb bastant sol avui la tarda. Per tant, un dia bastant tranquil·let.
0: És a dir, que la rua del Barça no perilla.
1: No, no perilla gens. No, no, no.
0: Els que siguin del Madrid o de l'Espanyol ja voldran que plogui, ja.
1: Bueno, potser ploren ells.
0: Ara mateix...
1: Ploren i plouen.
0: Exacte, absolutament de tot. Cau aigua de tot arreu.
1: Exacte.
0: Com teniu les temperatures?
1: Mirarem cap al Baix Ebre, al Dover, amb 12 graus i mig, a Prades, al Baix Camp, amb 8 graus, al Ves, a la Noguera, amb 8 graus i mig, i finalment a Badalona, amb 16 graus ja.
0: Doncs merci, Jan, d'aquí una estona actualitzarem.
1: I tant.
0: Fins ara.
2: Un matí de bojos. Un matí amb el Flash Matí.

0: Flash Matí.
1: Flash!
2: Els matins són del Flash Matí.
0: Sí, sí, 41 minuts. Ja de fons volen fer Tangana, fer Tangana mora i aquesta brutal que es diu droga. Molt bon dia, això és el Flash Matí de Flash FM.

revienta amb los de l'espacio. Eren molts, els, los de l'espacio. Eren més dels que van anar a l'Artemis 2, fixa-t'hi. I eren uns quants els que van anar a la Lluna. Un camí cap a les 7 d'aquest matí de dilluns, de mica en mica, un dilluns que desperta amb un nou campió de Lliga. Enhorabona a tots els culers que estan escoltant Flash FM a aquesta hora del matí. Els que no ho són, no passa res. No es pot ser perfecte en aquesta vida. Ja vindran altres temps. Ho anirem repassant tot el que està passant durant el dia d'avui, tot el que ha passat durant tot aquest cap de setmana, que no és poc. Que si ve una nova pandèmia, caution, caution, caution. Que si ve Eurovision, clar, ara què hem de fer? Hem de parlar d'Eurovision o no hem de parlar d'Eurovision? Clar, hem de fer un comitè de crisi, eh? Per veure com hem d'enfocar el programa d'avui. En fi, mentre...

0: I hem hagut d'anar un pèl enrere per recuperar la curiositat del Flash Matí. Flash!
1: Un matí de bojos! Ah! Un matí amb el Flash Matí!
2: Com m'agrada!
0: Vinga, abans d'arribar a les 7 tenim temps de posar-ne una altra. Hendrix i companyia, des de Hip Hop Demon Hunters. Sona Golden.

0: Catalunya al ritme al marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Adrià de Besòs. Premià, Sant Feliu de Llobregat. Cornellà, Espluga, Sant Boi, El Prat. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. La dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat en contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus ha donat negatiu en la prova PCR amb mostres de sang i saliva, segons ha informat el Departament de Salut. La dona es troba en observació a la unitat d'aïllament del centre hospitalari i es manté asimptomàtica i en bon estat general, segons han indicat les mateixes fonts. Se li tornarà a fer una prova al cap de 7 dies. D'altra banda, el govern i Esquerra Republicana estan ultimant els detalls de l'acord de pressupostos per al 2026. Després que el president Salvador Illa retirés el primer projecte del Parlament i Esquerra rebaixés la seva exigència sobre la recaptació de l'IRPF perquè s'abordi més endavant, les dues parts de la taula negocien perquè els comptes es presentin just després de les eleccions a Andalusia, és a dir, la setmana del 18 de maig. I el jutjat d'Eivissa ha dictat ordre de presó a una desena de persones acusades de pilotar 16 embarcacions carregades de persones migrants que van arribar a les costes d'Eivissa i Formentera durant el mes d'abril. Els detinguts se'ls acusa de delictes contra els drets dels ciutadans estrangers i de foment de la immigració il·legal. Els esports. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga al Camp Nou després de la victòria per 2-0 contra el Real Madrid. Milers de persones han celebrat la victòria aquesta nit a Plaça Catalunya de Barcelona amb Marc Casado i Alejandro Valde com a convidats inesperats. El Barça farà avui mateix una rua de celebració pels carrers de Barcelona. Començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i també s'acabarà a l'estadi.
0: Sona el Mega Crack. Flash FM.
2: La que manda.

0: és el mega crack d'aquesta setmana i ho serà fins a aquest proper dissabte des del nou àlbum de Quevedo. Aquesta la signa amb Elvis Crespo i es diu La Graciosa.
1: La graciosa, la vida és més sabrosa.
0: Ja, Elvis Crespo, ja. Gemma de Güell, molt bon dia,
2: passa?
0: Què tal?
2: Edgar Manchado, com estem?
0: On hem ficat l'Héctor?
2: Bueno, l'Héctor es mereixia un bon descans.
0: Està descansant.
2: Està descansant una micona, eh?
0: No l'ha pillat el hantavirus.
2: No, gràcies a Déu, no, de moment.
0: Que sapiguem.
2: Que sapiguem, perquè això...
0: O que ens hagi dit.
2: No cridem el mal temps, perquè si l'Héctor l'ha pillat, jo també l'he pillat, i jo de moment no em trobo gaire malament.
0: No,
2: una miqueta
0: no,
2: sí, com sempre, però tampoc molt.
0: Són les 7 i 6 minuts aquest matí de dilluns, nova setmana en marxa, no tindrem a l'Héctor, però el trobarem molt a faltar. Sí. Posarem aquí una foto, una estàtua.
2: Exacte, posarem una estàtua a mida real.
0: A mida real?
2: La farem fer, vale?
0: Ostres.
2: A mida real.
0: Això val molta pasta, eh?
2: No et pensis.
0: Un maniquí...
2: No, però un maniquí no, un tros de cartró, amb la seva fotografia, a mida real.
0: Home, un tros de cartró s'ha de pagar, també.
2: Sí, bueno, escolta, aquí tenim pressupost, eh? Flash FM, per això, per aquestes coses.
0: Molt, vaja.
2: No, la veritat és que no.
0: Cap de setmana bé?
2: Mira, cap de setmana he estat a una purga, per això no tinc quasi veu, perquè vaig anar a un poble de Tarragona, tio, on feien com una purga així d'actors i actrius.
0: Com que purga?
2: Una això purga.
0: No és una pel·li?
2: És una pel·li, doncs estava inspirada en la pel·li, és del pal. En un poble, doncs hi ha uns actors i actrius que es fan passar per purgadors, i durant 6 hores has de fer proves, has d'escapar dels purgadors...
0: Ai, no us veu matar.
2: I quan t'atrapen et poden amputar parts del cos així de broma, saps? Però és molt real. I clar, m'he quedat sense veu perquè em van fotre a cridar la... Bueno, escolta, moltíssim.
0: Clar.
2: Sí?
0: Sí, no,
2: que sí. Clar. Però només vaig acabar sense un dit, eh? Vaig acabar sencera. Tot el demés, molt bé.
0: No et veig amb la samarreta del Barça?
2: He estat a punt de portar-la, però pensava que em cardaria en bronca aquí.
0: L'estàs guardant per la rua.
2: Sí, però potser demà la porto, va.
0: Després direm per on passar la rua, perquè tots aquells que aquesta tarda hagueu de fer coses a Barcelona...
2: Sí, aneu amb compte. Perquè potser molta es lia sort. Una mica. Exacte. Potser avui no és el dia.
0: Jo crec que es liarà bastant.
2: No és el dia de venir a comprar.
0: Anem a quedar-nos amb aquesta de Dianchi, Anuel AA, boníssima i mitiquíssima. Addictiva! Bon dia, família.
2: Bon dia.

0: mateix matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Agafem aquesta drecera que arribarem abans.
2: Te la saps totes, eh?
1: Una, que ja ha fet moltes voltes.
3: Potser els teus pneumàtics també. Sigui quina sigui la marca del teu vehicle, vine a Opel Service i renova els pneumàtics al millor preu. I si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Condicions a opel.es.
4: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
5: És tan tendre amb mi, Di.
6: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
5: Crec que m'he enamorat.
6: Normal, amb aquests preus.
5: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
6: I els navius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
7: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
8: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
9: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està...
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
11: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Això seria tot des de centrar-se a trànsit.
12: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
13: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió Investaking només disponibles a Morabank. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabank.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabank, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabank, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
14: Molt bon dia, flasheros!
0: Cada matí, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flash Matí.
15: Bon dia, Héctor i Gemma!
0: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
14: D'adobe! Vinga, viva!
0: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flash Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya només a...
16: Visca Flash FM!
17: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
0: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
18: Hola, Índigo.
19: I'm out of here.

0: Aquesta al costat de Soul King i RVCV es diu Casanova Remix. Que bé li ha anat la vida a Lola Índigo després d'Operació Triunfo.
1: Oh, i tant!
0: Va ser la primera expulsada.
1: Bueno, s'ha currat també, no?
0: Totalment.
1: Aquella... Quina era la cançó que la va portar a l'estrellato?
0: La de Yo ya no quiero nada.
1: Ah, sí, Yo ya no quiero. Pam, pam, pam, pam.
0: Són les 7:24 d'aquest matí de dilluns. Bon dia, bona setmana.
1: Molt bon dia, Edgar Manchado. Mira, què et sembla si et dic que la pizza deixa de tenir el monopoli d'aquells dissabtes de sofà i pizza que es diu? Doncs ja no sempre és sofà i pizza.
0: Què dius ara?
1: Doncs sí, perquè el boom de les aplicacions d'aquestes que tenim per demanar menjar a domicili ha obert un mercat amb moltes més opcions i ha perdut el pòdium la pizza.
0: No.
1: Això no vol dir que hagi mort.
0: No, no, però a quina posició ha caigut?
1: No, no és que ja hagi una posició en concret, sinó que ja no és l'únic que es demana, sinó que ara mateix el que es demana la majoria de penya és, doncs, mira, per exemple, avui em demano sushi, encara que és més car, eh?
0: Clar.
1: Demà, pollastre fregit. Demà passat, un kebab. Mira, jo ahir vaig demanar un kebab per veure el Barça, que em va sentar de meravella. Un kebab i la victòria de la Lliga, tu, pim-pam-pum, i me'n puc anar a dormir contenta.
0: Jo he de dir que jo vaig fer pizza ahir.
1: Va fer pizza?
0: Jo vaig fer pizza, jo fidel a la pizza. El futbol no pot anar amb sushi. Ja. El sushi és una nit romàntica, és una peli...
1: Sí.
0: Però no futbol, no. Furbo, ja. Cerveza.
1: No, saps? Jo vaig fer el kebab amb patates, també pot encaixar, no?, una miqueta amb el futbol. Bueno, escolta, el sector no desapareix, sinó que es transformarà. La penya, doncs, és molt més variada i potser en comptes de demanar una pizza, aquestes cadenes tan ràpides, doncs, la demanen artesanal.
0: Molt
1: més cara, però més consistent i més bona, no? I més coses variades. I ja està. Això per què us ho dic? Doncs mira, perquè ho sapigueu i perquè avui us demaneu una bona pizza perquè torni al pòdium.
0: No t'ha pagat cap empresa de pizza per

0: això?
1: No, de moment no, però si voleu, estic oberta a ofertes.
0: Que no estaria malament.
1: Estem oberts a una pizza de bon matí, eh? Per esmorzar.
0: Un dia en parlarem de les pizzas per esmorzar, que...
1: Home, quan tornes de festa i el dia següent et lleves amb la pizza...
0: Estan infravalorades.
1: Encara que estigui mig freda, escolta.
0: Team pizza freda sempre.
1: Bueno,
0: sempre.
1: La prefereixo calenta, però no hi faig lleig.
0: Ho volíeu, ho teniu. Oh. Més entrades a la venda per la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am. Ara sense collarins, eh?
1: Vale, vale.
0: Aneu a veure Oques Grasses, Love of Lesbian, Musca, els Catarres, Inestals, Tiets, 31 Fam i Maria Jaume. Apunteu-vos la data, que la tenim pràcticament a tocar. Serà el 16 de maig al Parc del Fòrum. 16 de maig al Parc del Fòrum. Tota la informació a estrelladam.com/lafesta150. estrelladam.com/lafesta150. Flash!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El dia 20 de maig, a la reunió del Coreper 2 i el 22 de maig, el Consell de la Unió Europea guanya en força com a noves dates clau per desencallar l'acord d'associació entre Andorra, San Marino i la Unió Europea. Un canvi que arriba després que el grup de treball EFTA dins del Consell de la Unió Europea no aconsegueix validar el text la setmana passada per manca d'unanimitat, una situació vinculada, segons la radiotelevisió pública de San Marino, a una reserva presentada per Bulgària. Parlem de l'Associació Andorrana contra el Càncer, a Sanca, que ha tornat a reclamar més recursos per al tractament del càncer davant de l'augment de casos detectats al país. L'entitat ho va posar en relleu ahir mateix durant la jornada esportiva celebrada a Sant Julià de Lòria, un acte que va servir per iniciar el calendari social de l'Andorra Microbiologia, Immunoteràpia i Càncer, resumida amb les sigles de AMIC. Una proposta més d'un cap de setmana ple d'activitats arreu del país. En camp, per exemple, ahir es va estrenar un nou espai, el Camí de les Pardines, dedicat a la llegenda de les bruixes d'Angulasters i el record de les persones acusades de bruixeria a les valls d'Andorra. Una iniciativa que s'ha instal·lat a l'antic refugi situat entre Encamp i el llac d'Angulasters, que converteix en aquest punt en una zona de divulgació històrica i d'interès turístic vinculada a una de les històries populars més conegudes del país. I la Fira del Bestiar d'Ordino també tancava ahir diumenge la seva sisena edició amb una valoració positiva i una elevada participació de visitants durant tota la jornada final i també la de dissabte. L'esdeveniment va tornar a reunir públic interessat en el sector ramader i les tradicions vinculades al món rural. A la Massana, el Videodressing va completar una nova edició mantenint bones xifres de participació i vendes. Durant el cap de setmana es van comercialitzar prop de 5.000 articles de segona mà, una dada similar a la d'anys anteriors i que confirma la consolidació de la proposta. Sant Julià de Lòria també ha viscut un cap de setmana marcat per l'activitat de la Ruta de l'Etapa, que ha combinat gastronomia, actuacions musicals i diferents activitats paral·leles. La iniciativa ha registrat una elevada assistència de públic als establiments participants. I també parlar de la Rocanòlic Memorial Marc Pimienta, que va reunir dissabte prop de 500 participants al Centre de Formació Professional de Xovall com a punt de sortida i arribada de les diferents proves. Una cita esportiva que es va disputar amb 5 modalitats diferents i que va registrar una destacada participació. Una cursa que va comptar un any més i també en aquesta tercera edició amb el suport d'aquesta casa de les emissores del grup Flash Andorra. Flash.
0: Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

una de les més sonades del 2016. Són les 7 i 35 minuts pràcticament d'aquest matí de dilluns. Bon dia, bona setmana. 11 de maig del 2026 a Flash FM.

0: Jan Ponsa, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
2: Oli.
0: Què ha de passar avui amb el temps?
1: Doncs mira, avui dia força tranquil·lot, en general. Al matí ara hauràs de tenir algunes boires a punt, sobretot de l'interior de Catalunya, també al Pla de Lleida, que s'aniran aixecant a mesura que avancin les hores, fins que anirà un matí doncs, força assolellat, amb el pas de núvols alts, més núvols a punts del Pirineu, i a la tarda serà aquí on començarem a tenir ruixats, sobretot a punts de l'extrem nord del Pirineu i també del nord de les comarques de Girona, és a dir, comarques com el Ripollès, la Garrotxa o l'Alt Empordà, on aquí poden anar acompanyades de tempestes, aquestes pluges. En principi, doncs, un dia força tranquil i una tarda amb algun núvol més, però vaja, un dia molt tranquil a l'espera d'una setmana més moguda meteorològicament parlant.
0: A veure, torna a repetir aquesta gent que treu el paraigües aquesta tarda?
1: Sí, la gent que està al nord de Catalunya, és a dir, al nord, al Pirineu, i també al nord de les comarques de Girona, el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà.
0: Perquè després no diguin que no hem avisat.
2: Exacte, i avisa no és traïdor.
0: El noi del Flash Matí va dir que... No, no. Compte.
1: S'ha dit, ja està.
0: Totalment. Són les 7:37, temperatures en directe.
1: A Sant Salvador de Guardiola, al Bages tenim 12 graus, al Prat del Llobregat 13 graus, a Constantí el Tarragonès 15 graus, i finalment a Guixers del Solsonès 3 graus.
0: Home, tret d'aquesta última, ja sí, comença a fer temperatures de...
1: Baixaran aquesta setmana,
2: No,
1: però...
2: ja.
1: Està greu, sap greu.
0: No, més males notícies.
2: Tot. Ostres.
0: Gràcies, Jan, d'aquí una estona actualitzarem.
1: Vinga, fins ara.
2: Amb la música no s'hi juga. Flash Matí.

0: que és una autèntica delícia. Pràcticament jo crec que hem tret totes les cançons de l'àlbum. Ens les hem apropiat. Entre sí. Elles aquesta que es
1: diu... I aquí la tenim.
0: Ni borratxo. Per cert, Gemma...
1: Què? Què vol dir? No és el meu aniversari.
0: Bueno, però algú que estigui escoltant el Flash Matí serà el seu aniversari
1: segur
0: avui.
1: Segur que sí. Avui estem a 11, veritat?
0: 11 de maig. Estadísticament, algú que estigui escoltant la ràdio ara mateix fa anys.
1: Sí. Doncs mira, felicitat a qui hagi nascut l'11 de maig. I hem de dir, ja que em poses aquesta cançoneta, que qui no s'ha sentit mai malament o fora de lloc quan estàs tu tan tranquil a casa i de cop i volta et treuen el pastís i et comencen a cantar tots els anys i anys per molts anys?
0: Sí, top moments incòmodes, eh?
1: Top moments incòmodes. I això té un nom, ho sabies? O sigui, no és que tu estiguis malament del cap, no, sinó que entra un efecte que es diu l'efecte focus.
0: Focus.
1: Efecte focus. Què significa? Doncs que tu, el teu cervell es pensa que... No està tan equivocat, eh? Que tothom et mira, que tothom t'analitza, t'observa, miren com reacciones, miren com expresses els teus sentiments.
0: Sí.
1: Saps tot això? I no saps on... És com tierra trágame, d'acord? Doncs a tothom li passa això, eh? Entres en pànic i no saps on mirar ni què fer. Doncs no sou raros. Això li passa tot i és culpa de l'efecte focus.
0: A part, és com que tens el compromís d'haver de reaccionar bé, perquè si et quedes callat a sobre, la gent espera, saps?
1: Que és com quan obres un regal, saps?
0: Sí.
1: Que has de sobrereaccionar positivament per demostrar... Perquè jo pot ser que m'encanti, però no l'he de fer... Uah, m'encanta! No, però ho has de fer per quedar bé, no?
0: Molt bé.
1: I ja està.
0: Com bueno, es diu l'efecte?
1: Efecte focus. Ai, el cervell.
0: Jo tenia un cotxe, que era el focus.
1: Ara, focus.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Visca els canvis. Entra ara a cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis, compta amb nosaltres.
3: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més al dia.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major.
0: Andorra. Flash FM. 93.8. Yeah!
6: El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
7: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més...

0: oportunitats de futur.
1: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
0: Organitzada pel govern d'Andorra. Flaix Andorra, grup d'emissores oficials.
2: Molte, molte, és el dia de l'esport per a tothom.
3: Haig de fer la comptabilitat de l'empresa. Posar al dia els llibres, els registres comptables, gestionar els impostos... No sé ni per on començar.
4: Estigues tranquil. Truca a Elite Comptabilitat al 36 88 96.
5: Ho fem fàcil perquè el teu dia a dia també sigui fàcil. 36 88 96. Som Elite Comptabilitat. La teva comptabilitat al dia a partir de 99 euros. Posa't en contacte amb nosaltres. elitecomptabilitat.com.
6: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxiflash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa... O te la munta, on vulguis.

0: Maxi Flash.
1: Només a Flash FM.
2: Ets autèntic, amb personalitat.
3: Original.
4: Inimitable.
2: Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas.
3: De dir el que dius.
2: Tens criteri i passes d'imitacions.
4: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
2: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM. Flash, flash,
5: flash. La que manda.
6: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11.

0: per aquesta que es diu Sin Pijama, Nati Natasha, Becky G i Nati Natasha. A les 8 en punt, Gemma.
1: Sí.
0: Què? Partirem una samarreta del Flash Matí.
1: Home, i tant, que és molt limitada i exclusiva, eh?
0: I a part són xulíssimes.
1: Sí, molt, molt, molt. Haureu de trucar, apunteu al 93-545-6868, eh?
0: 93-545-6868. Apunteu-lo ja. Jo crec que la gent ja el té.
1: Espero que sí.
0: Però per si a casa apunteu-lo, sí, perquè després de l'informatiu regalarem una samarreta del Flash Matí de Por la Mañana Café.
1: Por la Tarde Ron.
0: Efectivament. I ara ens quedem amb els dos amantes.
1: Oh.
0: Tini i Ulises Bueno.
1: Que bé.
0: Compte que aquesta és nova i és molt xula.
1: Està molt tremenda.
0: I amb aquesta arribarem a les 8. Això és el Flash Matí de Flash FM. Família, volums amunt.
2: Esto dice así.

0: que sona a festa. Flaix Matí. Flaix FM. Flaix informatiu. Flaix.
1: Bon dia, són les 8. La dona catalana aïlla de l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat en contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus ha donat negatiu en la prova PCR amb mostres de sang i saliva, segons ha informat el Departament de Salut. La dona es troba en observació a la unitat d'aïllament del centre hospitalari i es manté asimptomàtica i en bon estat general. Se li tornarà a fer una prova al cap de 7 dies. D'altra banda, el govern i Esquerra Republicana estan ultimant els detalls de l'acord de pressupostos per al 2026. Després que el president Salvador Illa retirés el primer projecte del Parlament i Esquerra rebaixés la seva exigència sobre la recaptació de l'IRPF, les dues parts de la taula negocien perquè els comptes es presentin la setmana del 18 de maig. I avui comença una vaga indefinida al sector de l'educació al País Valencià. Al llarg de la primera setmana d'aturada, els sindicats han previst diferents accions de protesta, han convocat concentracions a les portes de la Conselleria i al Palau de la Generalitat i una manifestació unitària a València per aquest divendres. Els professors demanen reforçar la plantilla, una baixada de ràtio, recuperar el poder adquisitiu, millorar les infraestructures i promoure l'ensenyament en valencià. Els esports. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga al Camp Nou després de la victòria per 2-0 contra el Real Madrid. Milers de persones han celebrat la victòria aquesta nit a Plaça Catalunya de Barcelona amb Marc Casado i Alejandro Valde com a convidats inesperats. El Barça farà avui mateix una rua de celebració pels carrers de Barcelona que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i també s'acabarà a l'estadi.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flaix.
0: Flaix FM.
3: La que manda.

0: Berto Gantel, amb Omar Coaching in Flow, una bona marxa del Flash Matí. Bon dia, Gemma.
1: Molt bon dia, Edgar Menjador.
0: No et posa nerviosa quan arriba aquest
1: sempre,
0: moment?
1: Sempre, perquè tinc moltes ganes de parlar doncs amb la persona que s'emporti la samarreta.
0: Arriba el moment de la samarreta.
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Línies obertes. El primer que truqui s'endú la samarreta del Flash Matí.
1: Vinga, som-hi.
0: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Qui ets?
3: Soy Elena.
1: Elena.
0: Saps on estàs trucant, Elena?
3: De Cunit.
1: Què?
0: Com? Elena?
3: Des de Cunit.
1: Ah, des de Cunit.
0: Ah, des de Cunit. Però saps a quina ràdio truques?
3: Flash FM.
1: Bravo.
0: Bravo, t'acabes d'emportar una samarreta del Flash Matí.
1: Bravo, Elena.
3: Gràcies.
0: Ara anava a dir, com digui Radio Teletaxi, doncs l'hem liat, l'hem liat.
1: No. Cap ella
0: on,
1: ho ha fet bé.
0: Cap on vas, Elena?
1: De què treballes, Elena?
3: De una empresa.
1: Ah, molt bé, fantàstic. Val. Bueno, Elena, doncs mira, t'emportes la samarreta.
0: Exacte. No pensis que ara t'agafarem les dades i et direm com pots posar-te aquesta samarreta xulíssima al Flash Matí.
1: Vale?
3: Vale.
1: Fins ara.
3: Moltes gràcies.
0: Em sembla que hem pillat a l'Helena en mal moment, eh?
1: No, bueno, jo crec que està aprenent l'espanyol i el català i mira, sí, ens escolta a nosaltres, és molt guai.
0: Està molt bé. Ara li agafarem les dades. Demà, sí, nova oportunitat per guanyar la samarreta del Flash Matí. Ho volíeu i ho teniu. Més entrades a la venda per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm. Ara sense collarins. Aneu a veure Oques Grasses, Love of Lesbian, Muixca, Els Catarres, Ginestà, Els Tiets, 31 Fam i Maria Jaume. Apunteu-vos la data, que serà el 16 de maig al Parc del Fòrum. Tota la informació a estrelladamm.com/la festa 150.
4: Amigos, this is Dimitri Vegas, don't like Mike. You can now listen to our new single, Flash FM.

Yankee amb un dels seus greatest hits, aquest des del 2012. Es diu Limbo, un cop més des del Flash Matí de Flash FM. Molt bon dia, són les 8:13, anem amb una mica de Quevedo i aquesta que es diu Scandic.

0: cada matí de 6 a 11 a Flash FM.
1: Cómo hemos cambiado.
2: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
3: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: Mira aquesta casa, hi entrem?
5: És un primer, hi entrem, té balcó, hi entrem, té Movistar Prosegur Alarm, no hi entrem.
6: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarm també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
7: La Universitat Abat Oliba Ceu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
8: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
0: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis.
9: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
11: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè faça del trànsit, destaquem trànsit dens a la FGU, avinguda Salou, en el dos sentits a la marxa. Pel que fa a la resta de la xarxa del Principat, la circulació és fluida. I això és tot de moment, és el Centre Nacional del Trànsit.
12: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: La ràdio Dance Leader. Flash FM.

0: Dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
1: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
0: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
2: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa... O te la munta, on vulguis.

Maxi Flash. Només a Flash FM. Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11. A

0: En Romeo Santos, al seu costat, Prince Royce, que podia sortir malament a través d'això que es diu. Dardos, Gemma de Güell, bon dia.
1: Molt bon dia, Edgar Manchado.
0: Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Has anat mai al càrting Castellolí?
1: Sí.
0: Xulíssim,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, m'agrada molt.
0: Parat queda a prop de casa.
1: Està molt xulo, sí.
0: Rèplica d'un circuit de Fórmula 1, només 30 minuts a Barcelona, on hi també hi pots viure espectaculars celebracions de grans premis per a grups i empreses en cars d'última generació.
1: Estigues atent al Flash Matí, perquè regalarem un...

0: gran premi algun dia d'aquesta setmana. I si guanyes, tu i 7 amics podreu participar en un gran premi de karts per 8 persones al karting Castellolí.
1: Escolteu molt atentament el Flash Matí durant tota aquesta setmana, perquè en qualsevol moment,
0: sí,
1: en qualsevol dia,
0: sí,
1: en qualsevol hora,
0: també,
1: en qualsevol instant,
0: ai, ai, ai,
1: us direm com podeu anar per la cara, per la G del karting Castellolí.
0: Fort de feix.
1: Però ja podeu anar entrenant. Aneu un dia al kàrting.
0: Entreneu.
1: Entreneu.
0: Sí.
1: Pagueu-vos la vostra tanda. I un dia...
0: us pot sortir gratis.
1: Us pot sortir gratis. Va, anem amb Kid Voodoo i JC Reyes. Gemma, me mareo cuando te veo.
0: Ai, que maco! Amaré cuando te veo.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El dia 20 de maig, a la reunió del Coreper 2 i el 22 de maig, el Consell de la Unió Europea guanya en força com a noves dates clau per desencallar l'acord d'associació entre Andorra, San Marino i la Unió Europea. Un canvi que arriba després que el grup de treball EFTA dins del Consell de la Unió Europea no aconsegueix validar el text la setmana passada per manca d'unanimitat, una situació vinculada, segons la Ràdio Televisió Pública de San Marino, a una reserva presentada per Bulgària. Parlem de l'Associació Andorrana contra el Càncer, a Sanca, que ha tornat a reclamar més recursos per al tractament del càncer davant de l'augment de casos detectats al país. L'entitat ho va posar en relleu ahir mateix durant la jornada esportiva celebrada a Sant Julià de Lòria, un acte que va servir per iniciar el calendari social de l'Andorra Microbiologia, Immunoteràpia i Càncer, resumida amb les sigles de AMIC. Una proposta més d'un cap de setmana ple d'activitats arreu del país. En camp, per exemple, ahir es va estrenar un nou espai, el Camí de les Pardines, dedicat a la llegenda de les bruixes d'Angulasters i el record de les persones acusades de bruixeria a les valls d'Andorra. Una iniciativa que s'ha instal·lat a l'antic refugi situat entre Encamp i el llac d'Angulasters, que converteix en aquest punt en una zona de divulgació històrica i d'interès turístic vinculada a una de les històries populars més conegudes del país. I la Fira del Bestiar d'Ordino també tancava ahir diumenge la seva sisena edició amb una valoració positiva i una elevada participació de visitants durant tota la jornada final i també la de dissabte. L'esdeveniment va tornar a reunir públic interessat en el sector ramader i les tradicions vinculades al món rural. A la Massana, el Video Dressing va completar una nova edició mantenint bones xifres de participació i vendes. Durant el cap de setmana es van comercialitzar prop de 5.000 articles de segona mà, una dada similar a la d'anys anteriors i que confirma la consolidació de la proposta. Sant Julià de Lòria també ha viscut un cap de setmana marcat per l'activitat de la Ruta de l'Etapa, que ha combinat gastronomia, actuacions musicals i diferents activitats paral·leles. La iniciativa ha registrat una elevada assistència de públic als establiments participants. I també parlar de la Rocanòlic Memorial Marc Pimienta, que va reunir dissabte prop de 500 participants al Centre de Formació Professional de Xovall com a punt de sortida i arribada de les diferents proves. Una cita esportiva que es va disputar amb 5 modalitats diferents i que va registrar una destacada participació. Una cursa que va comptar un any més i també en aquesta tercera edició amb el suport d'aquesta casa de les emissores del Grup Flaix Andorra.

0: 2012. Juan Magán, se vuelve loca, a les 8 i 34 minuts. Això és el Flash Matí de Flash FM. Bon dia, bon dilluns.
1: Flash. Que no t'expliquin drames. Vine al Flash Matí.
2: Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: Baile inolvidable des del Flash Matí de Flash FM. Són les 8 i 38 minuts per saber què ens depara la meteorologia d'avui. Jean Ponsa, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, família, com esteu?
2: Hola, tio.
0: Què faríem sense tu, també et dic?
1: Doncs probablement mullar-vos o cremar-vos amb el sol o alguna d'aquestes coses.
0: Bueno, bueno, avui hi haurà de tot una mica.
1: Sí, avui hi haurà de tot. Aquest matí està sent força tranquil. Tenim algunes boies a punts a l'interior del Pla de Lleida, també a punts a l'interior de la Catalunya Central, que en principi aniran marxant a mesura que avanci el dia.
0: Sí.
1: Avui, en principi, hem de tenir una mica pendent que avui la tarda podem tenir alguns ruixats a punts de l'extrem nord del Pirineu, així com també del nord de les comarques de Girona. Estem parlant de comarques com l'Alt Empordà,
0: sí,
1: la Garrotxa, o també, aquí m'ho han xupat per aquí, el Ripollès.
2: Vale.
1: Així que, bueno, una tarda amb una mica de tot.
3: Això està bé.
2: Fantàstic.
0: És a dir, hi haurà zones que estaran passades per aigua, no?
1: Correcte, sí. Wow.
0: Són les 8 i 39 minuts d'aquest matí. Ara mateix, les temperatures com les tenim?
1: Vinga, anem cap a Torredembarra amb 15 graus, Anglesola, l'Urgell, 12 graus, a Sant Salvador de Guardiola, el Bages, 13 graus, i finalment Barcelona, 17 graus i mig.
0: Jean Ponsa.
2: Ha arribat el moment.
1: Anem a hashtag la frase del dia. Mentre un insult afecti o un elogi et faci tocar el cel, continuaràs sent esclau del judici dels altres.
2: Ostres, llavors si em dius guapa, he de passar d'això.
1: No, t'ha o sigui, d'agradar, però...
2: No m'ho he de creure.
1: Això, no per això has de creure que ho ets menys guapa si no t'ho diuen.
2: Exacte.
0: El jura.
2: Justin!
0: El juro. Anem amb aquesta de Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, Jan, d'aquí una estona actualitzarem marcadors, anava a dir. Actualitzarem temperatures.
1: Fins ara!
2: Fins ara!

0: patint al llarg de, dels anys, Jamaica Bam Bam, amb un gel. Tu l'has vist algun cop en directe?
1: No, no l'he vist, tu sí? Tu sí.
0: Tu sí. Ah, sí, sí, al Perú Cabil.
1: Al Perú Cabil, i què tal?
0: Molt bé, pareix molt bon tio.
1: Sí? Però el coneixes en persona, has tingut una xarra amb ell, no?
0: A veure, quatre paraules. Ei, bueno. Ugel, què passa, màquina?
1: És igual, però l'energia es nota. Quan una persona és maja o no és maja, això es nota.
0: Que no sé exactament com es diu, veia, qui li diu Hugel,
1: yeah.
0: Agl, Gel, no sé.
1: Jo li dic ai, com li dic? Ugel.
0: Ugel.
1: Ugel.
0: És que en Ugel. Francès, no sé, je ne parle français.
1: Jo tampoc. No. Jo tampoc.
0: Nostre jefe sí, però nosaltres no.
1: Doncs mira que ha estat aquí fa un moment, li podríem haver preguntat.
0: És veritat. Bueno, 8:47 minuts aquest matí de dilluns. Precaució a la carretera, sobretot aquells que engegueu el dia amb més pressa de l'habitual.
1: Millor arribar tard que no arribar mai, eh?
0: Això diuen. Que el que no passa en una vida passa en un instant, també diuen.
1: Oh, que maco, que profund. Bueno, no, però clar, ho has dit en el sentit negatiu. Clar, jo estava pensant que tota una vida, vale, però quan tens un instant amorós et passa ràpid.
0: Quan et cruixes...
1: Clar, quan et cruixes. Tu ets una persona de cruixar-te molt, Edgar, eh?
0: Jo m'enamoro molt ràpid.
1: Molt ràpid, ho sé, ho sé.
0: Que s'enamorin de mi és un altre...
1: Bueno, escolta, és que no dones temps, t'enamores d'una cada dia.
0: No, això tampoc és així. Però va, anem amb Rau Alejandro, un que sí que s'enamora i canvia més de parella que de calçotets.
1: També, també.
0: Avui sin Iñigo Flow, Contrabando, bon dia.
1: Bon dia.
2: Ustedes no se pueden comparar con nosotros. Sería una falta de respeto.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
2: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
3: 5, 6, 7, 8, valor.
4: Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
5: en España.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Escolta, ¿y si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
7: Ui, ens l'hem passat, no?
8: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
9: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
10: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
11: Ah, no? I com us ho heu fet?
10: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
11: Ui, sí! No sento res.
12: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart a Guix. 356-556.
13: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
14: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
13: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
14: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
13: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
15: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
10: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
13: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
10: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: casa molt fàcil. Cada setmana a Flash FM fem la llista de les cançons que més ho peten. Calibre 45. Entra a flashfm.cat i descobreix-les. Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. La dona catalana illa de l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat en contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus ha donat negatiu a la prova PCR amb mostres de sang i saliva, segons ha informat el Departament de Salut. La dona es troba en observació a la unitat d'aïllament del centre hospitalari i es manté asimptomàtica i en bon estat general, però se li tornarà a fer una prova al cap de 7 dies. D'altra banda, el govern i Esquerra Republicana estan ultimant els detalls de l'acord de pressupostos per al 2026. Després que el president Salvador Illa retirés el primer projecte del Parlament i Esquerra rebaixés la seva exigència sobre la recaptació de l'IRPF, les dues parts de la taula negocien perquè els comptes es presentin la setmana del 18 de maig. I avui es comença una vaga indefinida al sector de l'educació al País Valencià. Al llarg de la primera setmana d'aturada, els sindicats han previst diferents accions de protesta. Han convocat concentracions a les portes de la Conselleria i al Palau de la Generalitat i una manifestació unitària a València per aquest divendres. Els professors demanen reforçar la plantilla, una baixada de ràtios, recuperar el poder adquisitiu, millorar les infraestructures i promoure l'ensenyament en valencià. Els esports. El Barça s'ha proclamat campió de Lliga al Camp Nou després de la victòria per 2-0 contra el Real Madrid. Milers de persones han celebrat la victòria aquesta nit a Plaça Catalunya de Barcelona amb Marc Casado i Alejandro Valde com a convidats inesperats. El Barça farà avui mateix una rua de celebració pels carrers de Barcelona que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i també acabarà a l'estadi.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

0: Es diu La Graciosa i és el mega crack d'aquesta setmana, una de les més noves de Quevedo i una de les que formen part del seu últim àlbum, El Baifo.
1: En La Graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Efectivament, La Graciosa.
2: Ha, ha, ha, quin riure.
0: Per si no quedava clar que la cançó es deia La Graciosa.
2: La Graciosa.
0: També. 9 i 5 minuts aquest matí. On és l'Héctor Ortega?
2: L'Héctor està descansant perquè ja estava fins als nassos de mi i ha dit, mira, jo no puc més amb la Xema, me'n vaig a descansar.
0: Héctor Ortega!
2: Ortega, està a prendre pel cul d'aquí, la veritat, l'Héctor Ortega.
0: Nos queremos!
2: Un petonet, des d'aquí.
0: No ens estarà escoltant, segur. Crec que on ell està, com no ens escolti per la web o per l'app...
2: Però m'està enviant fotografies d'on està i m'està fent molta enveja, eh?
0: Això està molt bé, això vol dir que està viu. Gemma de Wey, bon dilluns.
2: Molt bon dilluns, Héctor Manchado. Mira, què et sembla si parlem de noms originals i curiosos que estan molt de moda i que són noms que venen de rius, de coves, de pobles, de muntanyes catalanes, d'acord? Mira, perquè cada cop hi ha més famílies, doncs, que mira, que volen posar noms als fills inspirats en aquestes coses que acabo de dir perquè els porten memòria, història, records... I aquí en tinc uns quants, que n'hi ha alguns de més lletjos que d'altres, eh? Comencem per Isil, que s'està posant molt. Isil, que és d'un poble del Pallars Sobirà, d'acord? Merlès. Aquest encara, Merlès. Sí. És ve de la riera del Merlès, que els pares ho posen doncs, perquè aquí, quan érem joves, anàvem a festiu, tal i qual, i Pasqual.
0: Sí.
2: Fontcalda, a mi em sembla el més lleig de tots.
0: Ens estem anant,
2: ja. Si dius Fontcalda, déu-n'hi-do, eh? És una font d'aigua calenta, que també els pares ho van posar per nostàlgia.
0: M'ho puc imaginar.
2: Bueno, jo només ho dic per si de cas. També tenim Norfeu i Calís. D'acord, que està al cap de Creus, això. És el cap de Norfeu i la cala Calís. Calís i Norfeu. I per últim...
0: Calís i el Dandis.
2: Calís
0: i el Dandis.
2: També. I per últim tenim Nialó, que és una cova. Una cova que es troba a Montblanc, d'acord? Vull dir que ells són els que més força estan agafant. Però n'hi ha d'altres.
0: O sigui, són noms de pobles que la gent li posa persones.
2: Bueno, de pobles, de coves, de fonts, de rius... Però, clar, tot això, el registre civil té l'última paraula, d'acord? O sigui, no li pots ficar el teu fill qualsevol nom.
0: No, no, clar.
2: Però aquests sí que s'han acceptat, i no és un fenomen nou, però sí que cada cop n'hi ha més. També sabem que hi ha moltes calessis des de Joc de Trons, noms que s'agafen de moda per diferents sèries o events.
0: Això està molt bé.
2: Vale.
0: Molt bé, doncs escolta, si ho volíeu, ho teniu. Més entrades a la venda per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm. Ara sense collarins, aneu a veure Oques Grasses, Love of Lesbians... Perdó.
2: Digues,
0: Love of Lesbians.
2: Ara sí, ara. Amor de lesbianes.
0: Muixca, Els Catarres, Inestà, Detalles, 31 Fam, Maria Jaume... Apunteu-vos la data, que la tenim a tocar. 16 de maig al Parc del Fòrum. Més informació a estrelladamm.com/lafesta150. estrelladamm.com/lafesta150.
3: Dorm bé i desperta't millor amb el Flash Matí.

Mister, ara ho prova amb Aissa i RUFV, i aquesta es diu Muchacha. De moment és una de les més importants a Flash FM. De mica en mica es va fent camí entre la consolidació de la nostra llista. Ben consolidada està aquesta, ja fa un parell de temporades Bad Bunny, imparable, i a hores d'ara, escolta, encara ens la gaudim com el primer dia. Són les 9:14, moment de Nueva York, el Flash Matí de Flash FM. Bon dia.

0: Flaix Matí, de 6 a 11, a Flaix FM.
1: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.

0: Toni, que es diu Peruca Bill.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Vinga, som-hi, amunt!
3: I tu que pensaves que et rendiries després de la primera setmana de gym i mira't ara, a punt de començar el segon any. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis. Compte amb nosaltres.
4: T'agrada transformar idees en projectes reals? Amb els graus en direcció d'empreses de la Universitat CEU Abat Oliba, avui estudiaràs en modalitat bilingüe en pràctiques internacionals i et certificaràs en competències clau com gestió de projectes o anàlisi de dades. Demà, dissenyaràs estratègies empresarials. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
3: Visca els canvis. Entra ara a Cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis, compta amb nosaltres.
5: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
6: Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
7: En el teu dia a dia hidrata't amb Vitamin Water and Fruit d'OSD. Vitamin Water and Fruit és una beguda refrescant amb vitamines sense edulcorants ni sucres afegits. Perfecta per combatre la set. Energy Antioxi Revitalize. Escull el gust que més t'agradi. OSD Vitamin Water and Fruit. La hidratació del futur ja és aquí.
8: Cómo hemos cambiado.
9: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta Citroën.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
11: Bon dia, doncs a hores d'ara, per què fa sota el trànsit, seguint trànsit dens, a la que tenen un avingossador en amb dos sentits de la marxa. El que fa la resta de la xarxa via del Principat, la circulació és fluïda. I això tot de moment, des del Centre Nacional del Trànsit.
12: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. Flash!
13: Haig de fer la comptabilitat de l'empresa, posar al dia els llibres, els registres comptables, gestionar els impostos... No sé ni per on començar.
12: Estigues tranquil. Truca a Elite Comptabilitat al 36 88 96.
14: Ho fem fàcil perquè el teu dia a dia també sigui fàcil. 36 88 96. Som Elite Comptabilitat. La

0: descansar.
1: Qui diu que el cap de setmana és per descansar?
2: Miquel González et farà saltar, córrer, ballar i, sobretot, activar-te per encarar el dia amb energia.
3: Flash Running!
2: Posa't en forma amb el Flash Running. Cada dissabte i cada diumenge de 8 a 9 del matí.
3: Flash Running!
2: Flash Running, la sessió més en forma de Flash FM.
1: Amb Miquel González.
4: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash.

0: Índigo i Manuel Turizo, sempre tindré el dubte de si al final diu solo soy yo o solo son mis cosas.
1: Mil cosas.
0: O mil cosas.
1: Si solo soy yo o solo son mil cosas, no?
0: Però és rara, la frase.
1: La buscaré.
0: Haurem de buscar-ho, haurem de xequejar-ho.
1: Mil coses, letra.
0: Letra, bueno.
1: Vinga.
0: Són les 9 i 27 minuts pràcticament d'aquest matí a dilluns. Nova setmana en marxa, sobretot precaució als que ens esteu escoltant des de la carretera, que sabem que sou molts, que també esteu allà ficats en embussos, els embussos que també us diuen bon dia.
1: La tinc, eh?
0: Ho has trobat, què diu?
1: Dime si vas a volver o vas a hacerte la orgullosa, si somos los dos o solo son mil cosas.
0: Diu mil cosas.
1: Tus ojos azules, la tarde lluviosa, trato de no pensarte y recuerdo mil cosas.
0: Jo escolto mis coses.
1: A vegades també...

0: Aquí la lletra almenys surt aquesta, eh?
1: És estrany.
0: Mil coses.
1: A dos quarts de 10 ens posem al dia amb la Paula Montes. Ara anem a sentir la nova versió del Camins a Sopa de Cabra. Ara també amb la Su i Mont DJ. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Si a tu t'agrada la benzina...
3: La gasolina...
0: Flash.
2: Flash matí. El...

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El dia 20 de maig, a la reunió del Coreper 2 i el 22 de maig, el Consell de la Unió Europea guanya en força com a noves dates clau per desencallar l'acord d'associació entre Andorra, San Marino i la Unió Europea. Un canvi que arriba després que el grup de treball EFTA dins del Consell de la Unió Europea no aconseguís validar el text la setmana passada per manca d'unanimitat, una situació vinculada, segons la Ràdio Televisió Pública de San Marino, a una reserva presentada per Bulgària. Parlem de l'Associació Andorrana contra el Càncer, a Sanca, que ha tornat a reclamar més recursos per al tractament del càncer davant de l'augment de casos detectats al país. L'entitat ho va posar en relleu ahir mateix durant la jornada esportiva celebrada a Sant Julià de Lòria, un acte que va servir per iniciar el calendari social de l'Andorra Microbiologia, Immunoteràpia i Càncer, resumida amb les sigles de AMIC. Una proposta més d'un cap de setmana ple d'activitats arreu del país. En camp, per exemple, ahir es va estrenar un nou espai, el Camí de les Pardines, dedicat a la llegenda de les bruixes d'Angulasters i el record de les persones acusades de bruixeria a les valls d'Andorra. Una iniciativa que s'ha instal·lat a l'antic refugi situat entre Encamp i el llac d'Angulasters, que converteix en aquest punt en una zona de divulgació històrica i d'interès turístic vinculada a una de les històries populars més conegudes del país. I la Fira del Bestiar d'Ordino també tancava ahir diumenge la seva sisena edició amb una valoració positiva i una elevada participació de visitants durant tota la jornada final i també la de dissabte. L'esdeveniment va tornar a reunir públic interessat en el sector ramader i les tradicions vinculades al món rural. A la Massana, el Videodressing va completar una nova edició mantenint bones xifres de participació i vendes. Durant el cap de setmana es van comercialitzar prop de 5.000 articles de segona mà, una dada similar a la d'anys anteriors i que confirma la consolidació de la proposta. Sant Julià de Lòria també ha viscut un cap de setmana marcat per l'activitat de la Ruta de l'Etapa, que ha combinat gastronomia, actuacions musicals i diferents activitats paral·leles. La iniciativa ha registrat una elevada assistència de públic als establiments participants. I també parlar de la Rocanòlic Memorial Marc Pimienta, que va reunir dissabte prop de 500 participants al Centre de Formació Professional de Xovall com a punt de sortida i arribada de les diferents proves. Una cita esportiva que es va disputar amb 5 modalitats diferents i que va registrar una destacada participació. Una cursa que va comptar un any més i també en aquesta tercera edició amb el suport d'aquesta casa de les emissores del Grup Flash Andorra. Flash.

0: notícia, una de les últimes. Es diu Bizarrap Music Sessions número 0. A mi això m'ho hauran d'explicar molt a poc algun dia.
1: Sí, no, a mi també.
2: La primera.
0: La primera...
1: La primera que no va ser la primera.
0: És que tampoc és la primera, és la 0.
1: Per què en guarda pel futur? No ho entenc jo tampoc.
0: Abans de la primera. Antes de llover chispea. Això va ser la chispación.
2: Sí, sí.
0: Jan Ponsa, de chispejar avui o no de chispejar?
3: Bon, ben tirada. Doncs sí, sí que de chispejar.
0: Epa!
3: Avui la tarda.
1: Que bé.
3: De moment avui tenim bastants núvols, sobretot a punts de l'interior de Catalunya, tot i que a la tarda el temps canviarà una miqueta perquè tornarem a tenir algun ruixat, sobretot a l'extrem nord del Pirineu, que en principi també es podrien produir en forma de tempesta al nord de les comarques de Girona, és a dir, per comarques com el Ripollès, la Garrotxa o l'Alt Empordà. Aquí, doncs, podem tenir aquestes tempestes. Avui, la resta de Catalunya a la tarda serà força tranquil·la. Tot a l'espera que demà a la tarda tinguem ruixats i tempestes a bona part de Catalunya. També arribaran al litoral. Demà serà un dia bastant tempestuós a la tarda. Per tant, aneu preparant els paraigües per demà.
0: Déu-n'hi-do, eh? En una part, tan tranquil, i en l'altra part, sí, tempesta.
3: Sí. És com la vida, això.
1: La vida.
3: És com la vida. La doble cara de la moneda.
0: 100%. Sí,
3: sí. La reflexió del dia.
0: Són les 9:37, temperatures en directe.
3: A la Panarella, a l'Anoia, tenim 10 graus, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, 16,5. A Cunit, al Baix Penedet, 18,5 graus. Déu-n'hi-do com puja. I finalment, al Pantà de Rius, a l'Alt Empordà, 15,5 graus.
0: Demà veurem si s'han complert les teves prediccions.
3: O m'he de buscar una nova feina.
1: O també.
0: Esperem que no, però nosaltres t'esperarem.
3: Gràcies, et
0: carinyo. Fins demà, adéu.
1: Adéu.
4: Amigos, this is Dimitri Vegas, don't like Mike. You can now listen to our new single.

0: Bloquejadíssim. Fins al 2011 hem tirat enrere per recuperar aquest mitiquíssim Sexy and I Know It, Ellen Feyou, que eren un tiet i un nebot.
1: No fotis.
0: Sí, sí, eren tiet i nebot.
1: Eren família.
0: Eren família, sí, sí.
1: Ostres, no tenia ni idea. Tant de bo tornessin, però clar, les baralles familiars són molt dures.
0: A vegades les bandes trenquen.
1: Sí, i tornen.
0: En el cas de Ellen Feyou no van tornar.
1: De moment.
0: Però hi ha una altra banda molt famosa.
1: Sí.
0: Del pop espanyol.
1: Sí.
0: Que és... Digues.
1: Ha tornat. I és l'Oreja de Van Gogh. Hi ha gent que està en contra, hi ha gent que està a favor. És una miqueta... moltes opinions, vale?
0: El que sembla que ha tornat a mitges. I el que volem fer des del Flash Matí és deixar-ho a l'apreciació de la nostra audiència.
1: Exacte.
0: Així sona Amaia Montero, l'Oreja de Van Gogh, en concert.
1: Bueno, aviam.
0: La gent canta, per
1: anima. Bueno, vale, hem de dir una apreciació, vale? Aviam. Aquesta cançó és la primera que va cantar que no era seva i ho va fer tan malament, tan desastrós com heu pogut escoltar, que ella mateixa va demanar disculpes i va dir que li havia sortit com el cul, que ho havia fet molt malament,
0: sí,
1: i que n'era conscient, d'acord? A altres cançons també ho va fer fatal, però es veu que aquest segon concert que ha fet ja han tingut una petita xarla i ho ha fet una miqueta millor, d'acord? Perquè després de 19 anys, doncs mira, aquest concert que va fer a Baracaldo, doncs ha portat molta nostàlgia i molts vídeos amb gent, doncs, demostrant que potser no està en el seu millor moment, eh? Ella també ha dit al concert que vaig baixar fins l'infern, però ja sóc aquí. Com vulguem dir que ha passat una època molt dolenta, però que ha ressorgit de les cendres.
0: Doncs que es posi les piles amb els assajos, perquè hi ha gent...
1: No tinc compès!
0: Hi ha gent que ha pagat molta pasta, per sentir això.
1: Home, i tant, molta.
0: No tinc compès!
2: No s'hi juga. Flash Matí.
0: Mike Towers, Quevedo. Aquests ho fan una mica millor, amb Soleil.
1: Bueno.

0: cada matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més al dia.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Què et sembla aquesta casa per robar?
5: A veure qui posa allà. Movistar. Prosegur. Alarmes.
4: D'acord. Aleshores, res.
6: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
7: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
8: I què?
7: Negra nit.
8: Uf.
7: I perduda no sé on.
8: Oh.
7: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
9: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: La teva mare sempre té raó.
12: Em compro un cotxe nou?
13: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
11: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
14: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
15: Les millors braves d'Andorra?
16: No vagis al Barra Mars.
15: Un bon bacallà al Pil-Pil.
16: No el demanis al Barra Mars.
15: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
16: Oblida tant del Barra Mars.
15: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
16: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
15: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
17: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
18: Ah, no? I com us ho heu fet?
17: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
18: Ui, sí! No sento res.
19: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
0: Flash FM és la fàbrica dels millors programes de la ràdio. Que no? Seu i escolta.

0: de Flash FM.
1: Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
0: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash

0: Ben a dubtes, Romeu Santos amb Pris Rois, i aquesta que es diu Dardos. Bon dia, Gemma Dewey.
1: Molt bon dia, Edgar Manchado.
0: No sé si saps que només hi ha un kàrting rèplica d'un circuit de Fórmula 1, que és el kàrting Castellolí.
1: Jo hi he estat, molt guai.
0: A només 30 minuts de Barcelona, i pots viure espectaculars celebracions de grans premis per a grups i empreses en karts d'última generació. I a més, Gemma...
1: Digue'm.
0: Has de saber...
1: Què?
0: Que aquesta setmana...
1: Sí, sí.
0: En algun moment del Flash Matí...
1: Sí.
0: Tu ole, ole. I 7 amics podríeu participar en un gran premi de karts per 8 persones al kàrting Castellolí. Ostres, quin trap més
1: quina,
0: guapo, no?
1: Quina barreja de músiques, no?
0: Heu d'estar molt atents. Aquesta setmana, al Flash Matí, en algun moment sortejarem entrades per anar al kàrting Castellolí.
1: Flash!
2: L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: Festa la que reparteixen Caro i Justin Quiles amb aquesta proposta, que és nova i que es diu Olvidarnos de tot. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són les 10. La dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu d'antivirus a la primera PCR amb mostres de sang i saliva, segons ha informat el Departament de Salut. La dona es troba en observació a la unitat d'aïllament del centre hospitalari i es manté asimptomàtica i en bon estat general. Se li tornarà a fer una prova al cap de 7 dies. D'altra banda, el govern i Esquerra Republicana estan ultimant els detalls de l'acord de pressupostos per al 2026, després que el president Salvador Illa retirés el primer projecte del Parlament i Esquerra rebaixés la seva exigència sobre la recaptació de l'IRPF, les dues parts de la taula negocien perquè els comptes es presenti la setmana del 18 de maig. I avui comença una vaga indefinida al sector de l'educació al País Valencià. Al llarg de la primera setmana d'aturada, els sindicats han previst diferents accions de protesta, han convocat concentracions a les portes de la Conselleria i al Palau de la Generalitat i una manifestació unitària a València per aquest divendres. Els professors demanen reforçar la plantilla, una baixada de ràtios, millorar les infraestructures, especialment de les zones afectades per la Dana i promoure l'ensenyament en valencià. Els esports. El Barça s'ha proclamat campió de Lliga al Camp Nou després de la victòria per 2-0 contra el Real Madrid. Milers de persones han celebrat la victòria aquesta nit a Plaça Catalunya de Barcelona amb Marc Casado i Alejandro Valde com a convidats inesperats. El Barça farà avui mateix una rua de celebració pels carrers de Barcelona que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i també s'acabarà a l'estadi.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Forever Tugantel. Gemma de Güell, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Edgar Manchado. No.
0: Que tenim a l'Héctor de vacancetes. Si veniu d'un altre planeta, d'una altra galàxia, heu de saber que...
1: Ai!
0: El Barça és campió de Lliga!
1: La, la, la, la, la, la, la, la.
0: Ara estan tots els...
1: Els merengues i els de l'Espanyol. Escolta, deixeu-nos gaudir del nostre moment quan l'Espanyol es mantingui a primera i el Madrid... Bueno, no sé què. No, no. Jo no dic
0: quan l'Espanyol es mantingui a primera, també serà notícia. I també
1: sí?
0: Mirem.
1: Clar. Bueno, veurem. Sí,
0: escolta, ahir en declaracions el president Illa va dir que ell, tot i ser de l'Espanyol, anava amb tots els equips catalans. I nosaltres anem amb tots els equips catalans.
1: Som-hi?
0: Absolutament amb tots.
1: Doncs mira, ànims a l'Espanyol també. Al Madrid ja no tant, eh?
0: Al Girona també.
1: Al Girona també, per suposat. I el Sabadell m'ha dit que està a punt de posar de pujar segona.
0: Compte amb el Sabadell també.
1: Sí, eh?
0: Compte.
1: Escolta, ja que el Barça s'ha proclamat campió d'aquesta Lliga, us direm una miqueta per com passa la rua, d'acord? Que serà avui a les 5 de la tarda.
0: Exacte.
1: Començarà i tindrà inici i acabarà al Camp Nou, com sempre, i el recorregut passarà per carrers com Travessera de les Corts, Balmes, Plaça Catalunya i Passeig de Gràcia, que serà un dels punts centrals, d'acord? Hi haurà unes 3 fanzones amb música i animació i hi haurà espais també adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.
0: Això està molt bé.
1: Es recomana, com sempre, anar-hi amb temps, perquè si no hi haurà moltíssima gent i utilitzar el transport públic.
0: Serà a partir de les 5 de la tarda, les 5 sortiran del nou Spotify Camp Nou i sobretot és molt important, gent de fora de Barcelona, que pel que sigui aquesta tarda hagueu de baixar a Barcelona, ja que sé, per anar al metge, perquè les extraescolars del nen o de la nena.
1: Sí, sí.
0: Doncs que sapigueu que avui és una tarda molt més moguda de l'habitual a Barcelona.
1: Mogudeta. Sí, sí. Quan durarà, més o menys? Quan duren? Un parell d'horetes?
0: No ho sé. Perquè, és a dir, és rua d'anada i tornada.
1: Sí.
0: Per tant, home, durarà el seu, eh?
1: Bueno, durarà el seu.
0: Caurà
1: aquesta
0: el
1: tarda,
0: sol.
1: Aquesta tarda serà una tarda mogudeta. Sí. I blaugrana.
0: I molt blaugrana. Enhorabona al Barça, són 29, crec, les lligues, ja.
1: Oi. A mi em fa molta llàstima no haver-nos eliminat de la Champions.
0: No es pot tenir.
1: Ja ho sé. Però l'any que ve serà diferent.
0: Serà diferent. Y me enteré que te piché la última vez, así que con más razón. ¿Qué tal, mi gente? Yo era el lado favorita. ¡Jay Wheeler!

Som potent el que porta, o el que va portar Bennett el 2023 amb la remescla del Boisson de Chemin. A punt, un grandíssim remember de David Guetta del 2010, abans fent parada amb aquesta d'Emilia, Tini, Nicki Nicole, que es diu Blackout.

0: Steve Aoki, entre més de 300 DJs. I don't wanna lose control. Els de Flash FM hi serem com a emissora col·laboradora del 17 al 19 de juliol a l'aeroport de Betza, Alemanya, per explicar-te el millor dels 3 dies de Perucaville. Aquest estiu, el batec electrònic es diu Perucaville.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Jo per lladre faig saltar l'alarma.
3: Sí.
2: Però si jo fos una mascota, no?
3: No.
2: I tu creus que si jo em poso un...
3: No.
4: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. Amb el servei Pet Ready, les mascotes no fan saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: David, ¿dónde andas?
6: ¿Qué dice? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
5: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
6: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
5: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
6: ¡Antonio!
7: Marchando, otro colacao.
6: Eres el mejor.
8: Colacao, tan únic com Estopa, tan únic com tu.
9: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuit.cat.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
10: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió Investaking només disponibles a Morabank. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabank.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabank, tens tot el que necessites. Necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabank, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
11: Les millors braves d'Andorra?
12: No vagis al Barra Mars.
11: Un bon bacallà al Pil Pil.
12: No el demanis al Barra Mars.
11: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
12: Oblida tant del Barra Mars.
11: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.

0: Els himnes immortals que encara bateguen. Flash FM. La que mana.
1: Flash FM. Flash.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: A les últimes de la Vilassarenca es diu Choque. Se'm fa tan estrany pensar que aquesta noia és del Maresme, tu.
1: Per què?
0: Perquè és com tu associes que els famosos són de lluny.
1: Són d'un altre món.
0: Clar,
1: són de Washington, D.C.
0: Mira, el Maresme ens ha deixat Batgial, ens ha deixat la Minya Mal. Està molt bé.
1: Que sí, que el Maresme és espectacular. Menys el meu ex, tots valen la pena.
0: Anda, bueno, toma ya, venga, en la frente. 10 i 26 d'aquest matí de dilluns.
1: Vinga, anem a parlar del hantavirus tranquils, no de coses xungues, sinó d'algo graciós. I és que hi ha un viatger del creuer d'Honduras que va baixar a Tristan da Cunha i va tenir símptomes, d'acord? Va tenir símptomes i què ha passat? Doncs que en aquesta illa remota del Regne Unit no hi arribava el vaixell perquè el noi s'estava ofegant i necessitava ajuda extrema, d'acord? Sí. Què passa? Doncs que Anglaterra va decidir que dos metges i més gent paracaidistes baixessin amb paracaigudes, es llancessin a la illa remota amb paracaigudes i poguessin ajudar en aquesta persona, d'acord? Perquè aquesta illa està a més de 2.000 quilòmetres del que ve a ser Anglaterra.
0: Molt lluny.
1: Molt lluny, molt lluny. Bueno, doncs això, que hi han baixat paracaigudes, paracaigudistes.
0: Anda, que bé.
1: No
0: està
1: sé
0: molt
1: parlar.
0: Bé, això.
1: Paracaigudistes.
0: Ara, està molt bé.
1: Aviam fins on arribarà això del hantavirus, perquè en té fins el papo ja, eh?
0: Ho veurem i ho seguirem.
1: Sí. Yo la conocí a mi, a mi en Bricol. Ella...

portar alguna més a banda d'aquest Mr. Saxo Beat, però sense cap mena dubte va ser la més representativa del seu curt però intens pas per Flash FM. Mr. Saxo Beat, temporada 2010, i aquí la tenim present encara a la nostra programació. 3 minuts que passen per sobre de 2:15 d'11 d'aquest matí de dilluns. Bon dia i bona setmana. JC Reyes, el tenim donant canya amb Loquita.

Quevedo, a través de Ni Borratxo, una de les tantíssimes que hem pescat des del seu últim àlbum, un dels seus últims projectes, que culmina d'aquesta forma i manera. Són les 10:41 d'aquest matí de dilluns 11 de maig. Flash i Ice Cream a punt amb 31 fam d'Orellac.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Amb el Flash Matí.

0: cada matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Torna la setmana d'internet al Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
2: I també a les nostres botigues, fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, picor...
1: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
3: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Maria, estàs en mute.
6: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
7: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
6: Visca els canvis. Entra ara a cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis, compta amb nosaltres.
8: 5, 6, 7, 8, valorado.
9: Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
8: en España.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: En el teu dia a dia, hidrata't amb Vitamin Water and Fruit de OSC. Vitamin Water and Fruit és una beguda refrescant amb vitamines sense edulcorants ni sucres afegits. Perfecta per combatre la set. Energy Antioxi Revitalize. Escull el gust que més t'agradi. OSC Vitamin Water and Fruit. La hidratació del futur ja és aquí.
11: La teva mare sempre té raó.
12: Em compro un cotxe nou?
13: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
11: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
15: Andorra. Flash FM. 93.8.
16: I perquè singuemos en el mode pol, perquè singuemos en el mode pol, perquè singuemos en el mode pol. I perquè singuemos en el mode pol, perquè singuemos en el mode pol, perquè singuemos en el mode.

Aquesta del 2024, Rauw Alejandro amb Russian, es diu Santa, la recuperem des del Flash Matí de Flash FM. Molt bon dilluns, nova setmana en marxa, ritme també de Bad Gyal, si passa per aquí a través del seu Dame.

0: 5 estrelles a Mike Towers, West Cole i Obi on the Drums. Són les 10:59 ja, per tant, Gemma, hem de tancar la paradeta.
1: Vinga, Edgar, som-hi. La primera crítica del cinema va ser el 1990, ja que un usuari va publicar en un fòrum que es diu Rec Arts Móviles, la primera ressenya online d'una pel·lícula, d'acord? Sí. Que era La caza de l'octubre rojo.
0: Anda!
1: I a partir d'aquí ja es va fer molt popular i tothom posa ressenyes.
0: A quin any has dit?
1: A 1990. No fa tant, eh? Jo tenia dos anyets.
0: Depèn, tu què et consideres, jove o grandeta?
1: Viejoven, podríem dir.
0: No fa tant, bueno, depèn.
1: No fa tant.
0: Aquest estudi podríem entrar... A veure què...
1: No em facis sentir malament, eh?
0: 1990... Bueno, allà està.
1: Que dolent que ets.
0: Demà hi tornarem sense Electro Ortega perquè l'hem perdut por ahí.
1: Està perdut. Està descansant, deixa'l.
0: Està descansant. Gemma The Way, gràcies.
1: A tu, Edgar Manchado. Fins demà.
0: A les 6 hem de tornar demà. Esteu segurs d'això?
1: Uf, quin pal, eh? Però aquí serem, a tope. A tope de power.
0: Ja ho trobareu. Us quedeu amb la Clàudia Cifuentes. Que vagi molt bé.
1: Adéu.
2: Flash FM. Són les 11.

0: Mira, doncs mira, no hi ha millor manera per començar a nova hora que amb aquesta, la graciosa Quevedo i el Boix Crespo. Perfecta per anar a nova hora. Són les 11 i 4 minuts. Bon dia! This is Flash FM. Doncs sí, mira, per aquí tenim a Quevedo amb aquesta graciosa que ens publicava, doncs mira, el 24 d'abril l'àlbum Baifo, compartit amb Elvis Crespo, que sens dubte és un dels grans del merengue. Som-hi, arrenquem!
1: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Molt bé, arrenquem nova hora i també nova setmana, que ja estem a dilluns i es nota amb les energies baixetes, Però ja sé el que diuen al mal temps, bona cara. Aquest aquí és Aïs de RUVFUV, amb aquest aquí amb el seu muchacha. Va, bon dia, que això funciona més que un cafè,

que s'afegeix una vegada més als èxits que ens porta Bad Bunny i també Chincho Corleone, que no em canso de dir-ho, però és que és molt bon company per fer una molt bona col·labor. Segur que serà un èxit total. Aquesta ens arribava el 2022 en forma de Me Importo Bonito. I gravaven el videoclip dintre d'un cubícul vermell, bueno, icònic. Ens anem per aquí amb una nova la que ve, quina sorpresa, eh? És que, sens dubte, va fer un

0: 8. El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
1: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
0: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mou-te perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
1: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
0: Organitzada pel govern d'Andorra. Flaix Andorra, grup d'emissores oficials.
2: Mou-te, mou-te, és el dia de l'esport per a tothom.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: El nostre so és únic.

Temazo en majúscules. Dimitri Vegas, Like Mike, amb aquest aquí, amb el seu Màquina Time, eh? Que això funciona millor que un cafè. Això t'esperta de cop. Ens anem amb Shakira i Bele, que ens porten, de fet, un rotllo totalment diferent. Ens van baixar de revolucions. Aquesta que es diu Algo, tu. Algo, tu.

A la veu hi tenim per aquí a Young Miko i com a productor Bizarrap amb aquesta amb la sessió número 58 que recuperem avui des del 2023. En realitat no va passar gaire des del seu debut, que el seu debut va ser el 2022 i el 2023, mira, ja tenia una carrera molt ben consolidada. Us estic parlant de Young Miko. És el torn d'Easy Kid, que mira, ho va fer super, super bé amb aquesta aquí, amb el seu Shiny, que primer triomfava a xarxes i després arribava aquí, a les ràdios.

I tant que ballem. Mira, aquest aquí és de Horro i Elvis Crespo amb aquesta cançó que, mira, que recobrem d'allà fa un parell de temporades enrere. I també podreu ballar i donar-ho tot a la festa dels 150 anys d'Estrella Damm. Vosaltres volíeu més entrades i aquí les teniu, aquesta vegada ara sense collarins, eh? Mira, com a cap de cartell tenim per aquí a Oques Grasses, que seran per aquí de fons amb un dels seus últims concerts abans de la dissolució del grup. També Love of Lesbian, Mushka, Els Catarres, Ginestat, Tiets, 30 UFAM i Maria Jaume, tots ells reunits al Parc del Fòrum el 16 de maig. Apunteu-vos bé la data, que després us passa. De fet, és aquest cap de setmana, el dissabte. Més informació a estrelladam.com/lafesta150. Ens quedem, però, amb una batxateta que sempre entra, és igual l'hora que sigui, que sempre dona gust a escoltar aquesta d'aquí, de Romeo Santos i Prince Royce. Dos artistes, dos molt bons, fent batxatetes, que ens porten aquesta.

Aquesta aquí és la veu de la Lola Índigo, molt ben acompanyada al Quevedo, amb aquest aquí. El tonto que explica que, bàsicament, mira, que s'arrepentirà d'haver-lo deixat. Aquest és l'argument de la cançó. Ens anem amb un altre duo que ens porta, mira, això d'aquí. Efectivament, aquesta aquí ja la us la coneixeu, eh? Kid Voodoo i J.C. Reyes amb el seu Me Mareo.

Ens remuntem al 2020, quan Anuel AA i Bad Bunny col·laboraven amb aquest aquí, Hasta que Dios diga, que en realitat va ser una de les últimes col·laboracions que van fer ells dos. Després, doncs mira, els seus camins es van separar. Abans, però, deixant-nos temazos com el que acabàvem d'escoltar. Ens quedem per aquí amb Luke Rea i BM, que ens porten la morotxa. Camisa

0: Aquest aquí és el Marco Diñengo Flow. This is Flash FM. Efectivament, this is Flash FM. Esteu escoltant Flash FM. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Inaugurem nova hora, són les 12 i 3 minuts. Inaugurem una hora i també setmana, que estem inici de setmana, estem al lluny i a vegades com que costa una miqueta, no?
1: Flash! En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Hola, què tal? Però bueno, ja sabeu el que diuen. Bona música sempre ajuda, eh? Sempre ajuda a aixecar-nos de bon humor. Aquest aquí és Hugel amb el seu Jamaican. Va, va, molt bon dia a Catalunya i Andorra.

Una lliçó de vida espectacular. Solucions i no problemes, clar que sí. Si és que la vida ja és suficientment complicada com perquè nosaltres, doncs mira, li donem més bombo. I amb aquest bon rotllo tan característic ens passa endavant aquesta cançó al 2023. Ens anem amb algo més nou. Aquest aquí és Quevedo. Es diu Escandi.

0: 8. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Bar Ramars.
2: Un bon bacallà al Pil Pil.
3: No el demanis al Bar Ramars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Bar Ramars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Bar Ramars.
4: Gastrobar Bar Ramars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.

Jay Wheeler és un romàntic absolut, eh? I en tota la Montse, doncs mira, també amb aquesta cançó, amb el seu Telehitos, que la setmana anterior estava col·locada com el mega crack. I el número 1. Ens anem també per aquí, amb Bad Bunny. Aquest aquí és el seu Baile Inolvidable.

Aquesta foto d'aquí ens arribava a principis del gener del 2024, concretament el dia 4, eh? Així que ens arribava una miqueta com regal de Reis. Aquest aquí és una foto remix. On hi participaven, doncs mira, per aquí, Nick Nicole, Tiago, també, doncs mira, Emília, Messita, bueno, uns quants. Ens quedem per aquí, amb Mora i Zetangana, es diu Droga. Droga.

Aquest aquí és el Peligrosa que ens arribava, doncs mira, poc temps després del Gata Only, que va ser el temazo que va fer i donar que néixer el Floyd Menor, que el trobem, doncs mira, ara per aquí. Ens quedem per aquí amb Batial i Chincho Corleone. Li donem pas aquí a Flash FM a Choque, una col·laboració que Batial porta volent molt de temps i que admet que li encanta, que és una de les seves preferides de l'àlbum.

Isa, que ens porta per aquí les germanes Farelo, la Muixca i la Badial. Sexe, sexy! Efectivament, que per cert, la Muixca estarà a la festa dels 150 anys d'Estrella Damm. Que per cert, encara queden entrades, han tret en una nova tanda, aquesta vegada sense collarins. Aneu a veure a Oques Grasses, mira, que sonen per aquí de fons. Amb un dels seus últims concerts abans de la dissolució del grup, també tenim per aquí Love of Lesbian, Muixca, com he comentat abans, també els Catarres, Ginestà, Tiets, 31 Fam, i també Maria Jaume, tots ells junts, el 16 de maig al Parc del Fòrum. Apunteu-vos la data, que no se us passi, eh? És aquest cap de setmana. Més informació a estrelladam.com/la festa 150.

0: gràcia aquesta que és el Manuel Turizo, molt ben acompanyat al Marshmello, que és qui produeix aquesta cançó.
1: Salut.
0: Salut a tu també. Es diu El Merengue. Per cert, a punt d'acabar l'hora de les 12, us explico que hi haurà Festa de la Bona a Tàrrega. Estarem el Sergi Domènech i jo repartint molta, molta festa el dia 15, que és divendres, aquest divendres, a partir de les 2, vale? A la plaça de les Nacions. Així que ja sabeu, tothom de Tàrrega i al voltant, allà concentrats, que portem molta festa. Nueva York, efectivament, ens quedem per aquí amb Bad Bunny, va.

0: Temazo en majúscules que ens porta per aquí Quevedo, molt ben acompanyat d'Elvis Crespo, amb aquesta mena de mambo bachata increïble que es diu La Graciosa. Vinga, que inaugurem nova hora. This is Flash FM. És la 1:04. Benvinguts i benvingudes a Flash FM. Què tal? Com porteu aquest dilluns, aquest inici de setmana? Espero que us faci el més amè possible i si no, doncs mira, ja sabeu, aquí estem encantats i encantades, sobretot, d'acompanyar-vos aquest dilluns. Em presento.
1: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Molt bé, com ja sabeu que aquí Quevedo està a tope i a dalt de les llistes, us presentem Ni Borratxo. Ui.

Criminal, criminal. Mira, aquest aquí era la Nati Natasha, una veu impressionant, que per cert ja sona poc a les cançons de reggaeton. Va tenir uns quants anys en els que sonava, estava fins i tot dintre de la sopa, eh? Volem recuperar-la, això és un crit cap a ella, i també molt ben acompanyada de l'Ozona amb aquest criminal. Ens quedem per aquí amb Rusos, que aquesta aquí es diu Malibu. Malibu.

0: Montbuit.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Haig de fer la comptabilitat de l'empresa, posar al dia els llibres, els registres comptables, gestionar els impostos... No sé ni per on començar.
1: Estigues tranquil. Truca a Elite Comptabilitat al 36 88 96.
3: Ho fem fàcil perquè el teu dia a dia també sigui fàcil. 36 88 96. Som Elite Comptabilitat. La teva comptabilitat al dia a partir de 99 euros. Posa't en contacte amb nosaltres. elitecomptabilitat.com.
4: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
5: Ah, no? I com us ho heu fet?
4: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
5: Ui, sí! No sento res.
6: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
7: El nostre so és únic.

tornem als inicis dels 2000 amb cançons com aquesta, Machina Time, que sens dubte, doncs mira, ens recorden a cançons de Maquineo, que és una de les discoteques als principis del 2000.

Aquests aquí eren Mora i De La Rose amb el seu Aurora. A veure, quants de vosaltres teniu ganes de festa? Sé que és dilluns, és inici de setmana i molts de vosaltres ja esteu pensant en la festa al cap de setmana. Doncs mira, us dono una opció. Estarà per aquí la festa de Mollerussa, estaré per aquí Flash FM, eh? Estaré el Jaume Riu i el Miquel González repartint, pot mirar. El que millor se'ns dona, molta i molta festa.

Bad Bunny i Rosalia amb aquest Noche de Noche que ens arribava al 2020 i que va ser deliri col·lectiu quan la gent es va arribar a pensar que aquests dos estaven junts, eh? Es va quedar en una fantasia. Perquè se suposa que en realitat mai van arribar a estar-ho. Però bueno, no podem saber-ho. El que sí que sabem és que això aquí és una autèntica bogeria de tema. Romeo Santos i Prince Royce amb aquesta bachateta, que no conec a ningú que no li agradi, eh? Aquesta aquí es diu Dardos. Dóna molt de plaer escoltar-la per aquí.

El conjuntito que ens porta per aquí, el Bove i Omar Montes. Conjuntet que a veure si podeu aprofitar per estrenar-lo a la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am, la festa del segle i mig, que arriba aquí a Barcelona el 16 de maig al Parc del Fòrum, és a dir, aquest cap de setmana, aquest dissabte. Vosaltres volíeu més entrades a la venda i aquí les teniu, segona i última tanda. Ara, a més, sense collarins, és a dir, entrada i compra lliure. Aneu a veure Augas Grasses que sonen per aquí de fons. També tenim Love of Lesbian Mushka, els Catarres, Ginestà, Tietz, 30 Ofam i Maria Jaume, tots ells. Doncs mira, el cartell del 16 de maig al Parc del Fòrum, apunteu-vos a la data que després us passa, que estan a la compra l'última tanda d'entrades que podreu agafar a estrelladam.com/lafesta150. Ens quedem de vindres per aquí amb Rau Alejandro, Wiz i Niñengo Flow amb aquest Contrabando, mentre vosaltres, doncs mira, aneu comprant les últimes entrades.

Perreíto, de la mà de Mozart Rapara i Justin Quiles amb aquest Mujeres de 2018, que estic segura que sonarà. Doncs mira, aquest divendres de Tàrrega, que estarem el Sergi Domena i jo repartint molta festa per la festa major a partir de les 2 del matí, a la plaça de les Nacions. Clar que sí.

0: FM. Flash informatiu.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. El Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i l'Adolescència va donar suport durant l'any passat a un total de 233 famílies, una atenció que va arribar a 314 infants i adolescents. Les dades representen una disminució del 8% respecte als anys anteriors. Durant aquest període també es va tancar amb 79 intervencions familiars, principalment perquè els joves van arribar als 21 anys o perquè la valoració inicial no va prosperar. La negligència continua sent el principal motiu d'actuació, present en el 41% dels casos. I el doctor Marc Pasqual és el nou director mèdic de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell des d'avui mateix. Especialista en medicina interna i fins ara coordinador clínic de la unitat de cures pal·liatives, assumeix la responsabilitat d'impulsar els projectes estratègics i les línies d'innovació de la institució dins de l'àmbit assistencial amb l'objectiu de millorar els processos i reforçar la qualitat de l'atenció als usuaris. Parlem de les garites de la policia a la frontera del riu Roner. Tornen a estar afectades per la presència de rates, una situació que obliga els agents de control fronterer a treballar temporalment a l'exterior. Fa uns mesos ja es va registrar un episodi similar que es va solucionar amb la intervenció d'una empresa especialitzada en control de plagues. I a Sant Julià de Lòria, la ruta de l'etapa va tancar la seva 17a edició ahir mateix amb 12.572 tapes servides durant 5 dies. Els 15 establiments participants han format part d'una proposta que ha combinat gastronomia, activitats d'animació i ambient festiu per dinamitzar la restauració i els carrers de la parròquia. Un esdeveniment que també ha comptat amb un sistema participatiu de premis que ha afavorit una elevada implicació tant de residents com també de visitants.
0: Andorra. Flash FM 93.8.

0: Flash FM a Andorra, 93.8. Flash
1: FM. Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió en Bestaking només disponibles a Morabank. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabank.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabank, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabank, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
2: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Doncs com ha fet la reina és el que ens explica per aquí una d'elles. La Lola Índigo, sonant per aquí, a l'antena de Flash FM. Ens anem amb Bad Bunny.

0: Això d'aquí és essència total de BL, amb el seu Mi Refe, i com a productor, com no, Obion de Drums, que està darrere de molts i molts èxits que escoltem aquí actualment. Que escoltem aquí i a les festes, també. I per cert, parlant d'això, si voleu guanyar diners sortint de festa, nosaltres tenim una proposta per vosaltres. Mira, aquí a Flash FM busquem provadors per les festes wrap-up. Podries guanyar fins a 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. Sí, sí, 1.000 euros. I llavors em preguntaràs, a veure, Clàudia, i això com és possible? Doncs mira, entra ara a infojobs.net, dona't d'alta i busca Flash Espai FM. Inscriu-te a l'oferta de provador de festes i creu els dits. Perquè si ets seleccionat o la seleccionada, t'emportaràs 1.000 eurazos per assistir a les festes wrap-up. Va, efectivament, una feina, doncs mira, molt divertida i molt ben pagada, clar que sí. 1.000 euros per sortir a festa una nit. Infojobs, Mira, repeteixo, infojobs.net, dona't alta i busca Flash Espai i FM separat. I provador de festes. Tot això ja sabeu de la mà d'Infojobs i també de Flash FM, que volem que la teva primera feina sigui aquí. I a més, una ben divertida.
1: Todo el mundo arriba. Infojobs, baby!
0: Som-hi, i per anar a calentar l'ambient ens quedem per aquí amb el Jamaican, amb el seu Bam Bam.

Ozuna, Karol G, Mike Towers, també uns quants més en aquest Caramelo Remix que ens transporta directament al 2020. Una d'aquestes cançons que té el poder de transportar-te cap a aquell estiu. Impressionant. Ens quedem per aquí amb Sopa de Cabra. Soy Mom DJ, Camins, Somnis i Promeses.

0: Austin, baby. La maravilla. Psycho. El Gonzi. Yes, sir.
1: Gonzi, Psycho i Arcángel, tots tres, amb aquest remix d'exclusivo que sortia, mira, fa un parell de temporades. I, de fet, en aquests últims minuts de l'hora ens anem cap a alguna cosa més actual. Cano i Justin Quiles amb aquest Olvidarnos de tu.

0: Mira, aquest aquí és Quevedo i Elvis Crespo, amb aquesta quila graciosa, fent referència, com no, a una de les platges més icòniques de la seva illa. Que el videoclip, doncs, clarament també va ser gravat allà. This is Flash FM. Efectivament, esteu escoltant Flash FM. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Són les 3 i 4 minuts. Iniciem nova hora de la meva mà i de la mà de molt bona música. Ja sabeu, segell de la casa. En res, per aquí ens anem amb muchacha. Abans, però, em presento.
1: Flash. En directe a Flash FM, Claudia Cifuentes.
0: Molt bé, ara que ja posem nom a aquesta veu, continuem per aquí amb Aïssa, RVFV i Kremli. Abans, però, us pregunto, què tal? Com va el dilluns?

Aquesta cançó va marcar un abans i un després de l'estiu de 2022, eh? Bizarrap i Quevedo, amb aquesta, amb la sessió número 52, que, per cert, parlant de festa, bueno, trec jo el tema, que sapigueu que el Sergi Domena i jo estarem a la Festa Major de Tàrrega el dia 15, que és aquest divendres, a la plaça de les Nacions, eh? A partir de les dues, repartint molta i molta festa. A Tàrrega, servidora Claudi Cifuentes i Sergi Domena repartint molta festa. Abans, però, ens quedem per aquí amb Coco, o Marc Udé, una de les cançons que diuen que poden arribar a ser un dels grans èxits d'aquest estiu. Ho veurem.

0: un 8.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
4: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
3: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mou-te perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
4: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
3: Organitzada pel Govern d'Andorra, Flaix Andorra, Grup de

cada dissabte i cada diumenge de 8 a 9 del matí. Flash Running! Flash Running, la sessió més en forma de Flash FM. Amb Miquel González.

La Carol, que està molt il·lusionada i no para de preguntar-se què hagués passat si abans l'hagués conegut. Doncs mira, això no podem saber. El que sí que sabem és que és un exitàs absolut i que ens arribava a fer ja un parell de temporades. Transformant-se pràcticament en la cançó de l'estiu de l'any 2023-2024. Per cert, us parlo de festa. En un moment abans, però ens quedem per aquí amb Quevedo i Nueva Línia, que aquí es diu El Golpito. Això és novetat.

0: Ritme. Rhythm. Flash. Let's go.
1: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat tres dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

Els Diets de Maqueta aquí amb el seu Bailoteo, que ens portaven el 2023. I parlant de Bailoteo, que sapigueu que el podeu fer a la Festa Major de Mollerussa, que és aquest divendres 15, que estarem allà a Flash FM, concretament el Jaume Riu i Miquel González, doncs mira, repartint el que millor se'ns dona. Molta i molta festa. Ara sí, ens quedem amb Romeo Santos i Prince Royce. La que arriba ara per aquí es diu Dardos. En res per aquí Mike Towers, o inclús Bad Bunny i Jay Cortez. Abans, però, una miqueta de batxateta en els últims 20 minuts de l'hora de les 3 de la tarda.

Floyd Menor i Chris MJ amb aquest aquí. Com el Peligrosa. Ens arriba, doncs, mira, poc després del Cata Only. Young Sister i Kremlin, aquests dos, és el torn de El Culo. Estem arribant a la recta final de l'hora de les 3.

Una de les cançons principals de l'àlbum El Último Tour del Mundo. Bad Bunny i Jay Cortez amb aquest aquí amb el seu Daiquiri. Som-hi, que queden, mira, una miqueta més de 5 minuts perquè arrenqui l'interactuar, però ja podeu anar demanant les cançons que voleu que sonin al llarg de la tarda. Abans, però mira, tenim per aquí a Ryan Castro i Capbo amb aquesta La Villa. Saps també qui teniu? El Sergi Domena punxant a la Setmana Cultural de Terrassa, el 14 de maig, dijous. Yeah.

0: Flash FM. Son las 4.
1: Què tal, família? Molt bona tarda.
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Amb Quevedo.

0: Quevedo, Elvis Crespo, un tàndem immillorable amb aquesta cançó que s'imposa, que sabem que té fans i que us agrada. Es diu La Graciosa, aquest tour que ens fa a través de les seves cançons per les seves illes natals, per les Canàries. Ai, La Graciosa.
1: En La Graciosa.
0: La Graciosa, què cosa? Vinga, ja ho tindríem, eh? Bona tarda, què tal, família? Com esteu? Us recordem un cop més que a Flash FM busquem provadors per les festes. Wrap-up. Podries guanyar fins a 1.000 abraços per venir de festa amb nosaltres. Entra a infojobs.net, dona-t'hi d'alta, buscant Flash FM. Inscriu-te a l'oferta provador de festes i creu els dits. Si ets el seleccionat, t'emportaràs 1.000 abraços, com et deia, per assistir a les festes. Wrap-up. Mai venir de festa amb nosaltres havia estat tan ben remunerat. Hòstia, és que no té ni preu ni nom, això. Infojobs, la teva primera feina és aquí. Podria ser aquesta. Després us m'ho acostumeu, i claro. Molt bé, doncs, 628-06-05-13. Per vosaltres, aquesta tarda, marxandatge de Flash FM. Tinc unes quantes samarretes d'aquelles que tant us agraden i que poden ser vostres. Fa temps que no les regalem, me les demaneu sovint i aquesta serà la setmana ideal, idònia, per aconseguir-les, vale? 628-06-05-13. Anirem regalant-les perquè sí al llarg de tota la tarda, sense gaire lògica, tampoc, eh? És que s'alineen els astres i en qualsevol moment us les regali, vale? El que sí, heu de temptar la sort contactant-nos a través del WhatsApp de cada tarda, si no malament rai, perquè sí, no us la regalaré, evidentment. No arribem tan lluny. Hola, Sergi, sóc la Mireia de Granollers. Diu, estic tornant de la feina cap a casa amb el trànsit de sempre. Com sempre, escoltant Flash FM en aquest moment del dia. Doncs t'ho agraïm moltíssim, Mireia. Paciència i sobretot precaució. I ens diu, em podries posar la cançó Nueva York del Bad Bunny, sisplau? Gràcies. Nueva York! Va, primera petició a la carta de...

0: Bueno, que a nosaltres també ens ha hipnotitzat aquest reggae, perquè vindria a ser això de tota la vida, eh?
1: Bon dia, Flash.
0: Bona tarda, millor, eh?
1: La Villa Franca del Penedès. I vull la cançó de la Villa. Gràcies.
0: Ryan Castro i Capo, Capo i Ryan Castro. I aquest tema, com bé dius, efectivament, la Villa dels més demanats, o com a mínim així, està més que previst, i serà al llarg d'aquesta setmana aquí a l'Interactua. Va, 628-060-513. Tenim moltes coses a dir-vos, entre d'altres, i molt destacades les trobades per un cap de setmana, que de moment sembla que quedi llunyà, però que evidentment arribarà. Esperem més d'hora que tard, perquè li tenim moltes ganes. D'entrada ja ens veurem per la Festa Major de Tàrrega, que divendres a la nit a la plaça de les Nacions a partir de les 2 de la matinada amb una partner de luxe que serà qui m'acompanyi al llarg de tota la festassa Flash FM que està prevista ja. Parlem de la Clàudia Cifuentes, plans i fissures aquest, eh? Ens diu, bona tarda, sóc el Pol des de Reus, aquí a l'obra recollint eines i ja comptant els minuts per plegar, com sempre fidel a l'Interactua i al seu ritme habitual. Et vull demanar la cançó Jamaica de Ugel i demanar-te també una samarreta de Flash FM per acabar el dia. Amb energia, diu, i amb un bon somriure. Doncs vinga, primera samarreta de Flash FM otorgada per tu, que pel que ens expliques ja plegues. De seguida prenem les dades, vale? Tinc més, 628-060-513. Va, animeu-vos, som-hi!

0: Escoltes l'Interactua.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Arriba el partit. I gràcies a l'esplit d'aire condicionat Daikin, un per un de 2.201 frigories, pujarà l'emoció mentre baixa la temperatura per només 623,20 € i amb els nostres tecnoavantatges.
3: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Cort Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
4: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
5: Què et sembla aquesta casa per robar?
6: A veure qui posa allà. Movistar, Prosegur, Alarmes.
5: D'acord, aleshores, res.
7: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
4: Visca els canvis. Entra ara a cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc. Amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis, compta amb nosaltres.
8: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva...
9: Andorra. Flash FM 93.8.
10: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió en Bestaking només disponibles a Morabank. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabank.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabank, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabank, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
11: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
12: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
11: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
9: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Ladies and gentlemen.

0: bona batxata per anar avançant al llarg d'aquest dilluns aquí a Flash FM. Bueno, una bona batxata no, la batxata per excel·lència en aquest moment. Bona tarda, Sergi, sóc la Berta des de Girona. Diu, estic estudiant però amb vosaltres de fons tota la tarda. Això ja és el combo habitual. Diu, posa'm Dardos i si pot ser em regalaries una samarreta. Sóc molt fan de Flash FM. Doncs mira, l'acabem de regalar fa pocs minuts, però no deixis d'intentar-ho, eh? T'agraïm igualment el missatge. I el que sí fem és fer sonar, evidentment, aquesta cançó, que és tot un hitàs brutal, el Dardos, que no cansa ni cap manera, eh? Aquelles que contra més van sonant, més va agradar en Romeo Santos i Prince Royce. La baixata. A minut per dos quarts en punt de 5 de la tarda. Anem avançant mica en mica. 628-060513. Encara molta planxa pel davant, eh?
1: Hola, somos Jorge y Marina. Estamos camino hacia casa y os estamos escuchando. Nos gustaría que pusierais la canción de la despedida, ya que es nuestra canción. Venga, un abrazo.
0: Un altre ben fort. Adéu-siau. És de les noves, aquestes, eh? Sí, sí, fa 4 dies. Come on.

0: a temps, encara estem intentant treure-la, eh?
1: Buenas tardes. Quiero la canción de la morocha.
0: Sí. La morocha. La morocha, la
2: morocha. Por favor.
0: Por favor.
1: Por favor.
0: Va, clar que sí. Ja ho diríem, això, eh? Ha quedat claríssimament clar. I català. Sergi, sóc el Nil des de Sabadell, diu, teletreballant amb Flash FM a tope tota la tarda. Diu, faltaria alguna cançó de Noel, qualsevol m'està bé, dedicada als companys de feina que avui els ha tocat anar a fer feina presencial. Diu, per cert, visca el Barça. Doncs sí, efectivament, avui vindria a ser el dia assenyalat per tota la colerada. Sou la millor companyia mentre pico el teclat. Moltes gràcies a tu, pel missatge, home.

0: Home.
1: Fireball.
2: Cada tarda tens una cita a Flash FM de 4 a 8. Interactua amb el mestre Sergi Domènech.

0: apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: A Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Girona, 99.6. Salt, Banyoles, Cassà, Llagostera, Anglès, Santa Coloma, Caldes, Maçanet de la Selva. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les...

0: Muchacha bonita, de cara bonita, Aisa, RUFV y compañía, ya que tema que tiene muchacha. Así que 4 minutos, escoltas l'Interactua, ets a Flash FM. Y esta es la música que ilustra perfectamente al pollastrot que organiza Estrella Damm. Ho volíeu, ho teniu. Més entrades a la venda per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm, evidentment. Ara sense collarins. Podeu veure Oques Grasses, Love of Lesbia, Musca, Els Catarres, Ginestat, i ets 31 Fam i Maria Jaume. Apunteu-vos la data, 16 de maig, al Parc del Fòrum. Més informació a estrelladamm.com/la festa 150. I la festa de l'Interactua, fins a les 8, a Flash FM. Hem recuperat les emblemàtiques, les entranyables samarretes de Flash FM per anar-vos regalant al llarg d'aquesta tarda. Hem regalat quantes hem regalat fins ara? Una, no? Sí. Doncs tinc unes quantes més. Si les voleu, demaneu, dediqueu la cançó que vulgueu i me la demaneu. És així de fàcil.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Ara que arriba l'estiu, caldrà lluir-les, evidentment, amb la perxa que us caracteritza de la millor manera, eh?
2: Hola, me gustaría Flash, la de Superestrella de Aitana. Me encanta esa canción, porque ella es una superestrella.
0: Sí, lo es, sí. Eso dicen.

0: Doni Borratxo. Accelerareta la cançó, eh? Aquesta mescla amb el Machina Time perfectament. I van a dir que ve de Machina Time. Molt bé, ens diuen buenas tardes, Sergi. Laura, desde Girona City, en la tienda, con la radio puesta, toda la tarde, a todo trapo. Digo, os escuchamos aquí y algunos clientes cantan muchas de las canciones mientras esperan que los atendamos. Digo, es muy divertido fijarse en ellos. Vale, yo. Deu ser curiós, sí. Ya me imagino. Home, com per no cantar. Ni borracho, ni borracho. Cuando puedas, porfa, ponnos ni borracho de Quevedo y regálanos una camiseta. Bueno, bon intent. Moltes gràcies. No deixeu, evidentment, d'escoltar-nos, d'enviar missatges i intentar emportar-vos les samarretes que tenim per anar-vos regalant al llarg d'aquesta setmana, eh? Que és el regal neutre que mai falla, eh? Allò que tant us agrada, evidentment, com a bons fans de Flash FM i concretament d'aquest programa. L'Interactua. Aquest cap de setmana passaran per Mollerussa, per la Festa Major de maig. El Jaume Riga i el Miquel González, eh? Estaran per allà donant-ho tot la nit de divendres, que serà especialment destinada a la música de DJs, que faran tremolar el personal. Va, és un típic molt habitual, un tòpic d'aquells que... Bueno, sí. Anirem extenent una mica millor la menció, eh? Si de cas. Hola, què tal?
1: Bona tarda, Flash. Soc Carlos de Vilanova i entro. Avui et voldria demanar la cançó de Dragostea Dintei.
0: Oi, bo.
1: Moltes gràcies i fins demà. Adéu.
0: Dragostea Dintei m'ha semblat escoltar o m'ho ha semblat a mi? Ho ha dit, ho ha dit.

0: escoltes l'Interactua. Tens un màster en festa i encara ho fas per amor a l'art? Vinga, va! Espavila, perquè InfoJobs té oberta l'oferta més bèstia de l'any. Entra a InfoJobs des de la web o l'app, busca Flash FM separat i la veuràs. Apunta't a provador de festes. Sí, això existeix. Si et seleccionem, 1.000 abraços per anar de festa a la Wrap-Up. Així, tal qual. Entra a infojobs.net, dona-t'hi d'alta i inscriu-t'hi. InfoJobs. Aquí es comença fort.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Compte amb la casa que tenen. Entrem.
3: Compte amb l'alarma que tenen.
2: Doncs no hi entrem.
4: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: Blanco de verano, Don Simón.
6: Blanco de verano, Don Simón.
5: Nou blanco de verano, Don Simón.
7: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora, per això el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi, i després si t'ha tocat. Doble, dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
8: 11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
0: Andorra. Flash FM. 93.8. Yeah. El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
10: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
0: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mou-te perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
10: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
0: Organitzada pel govern d'Andorra. Flaix Andorra, grup d'emissores oficials.
11: Mou-te, mou-te, és el dia de l'esport per a tothom.
12: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
13: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
12: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
13: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
12: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Flash FM és la fàbrica dels millors programes de la ràdio. Que no? Seu i escolta.

Flash Urban. Ei, ei! I el cap de setmana la festa no s'atura amb el Maxi Flash, el Flash Running, el Calibre 45, el Warm Up i el Flash Urban Deluxe. Tot el poder del ritme es concentra en els programes de Flash FM.

0: dilluns, 11 de maig, concretament. Per cert, dijous a la tarda, bueno, vespre a nit, estarem a la UPC, a la Politècnica de Terrassa, a la seva setmana cultural, al campus, concretament, a la plaça del campus. Estarem posant musiqueta, la setmana cultural, m'han trucat a mi, clar, evidentment. He d'anar allà a il·lustrar el personal amb la meva música. A partir de 2 de 9, vale? Ja m'han dit com se les gasten per allà. Per tant, aniré mentalitzat, també, potser una mica, pel que pugui passar. Hola, què tal, Sergi? Soc l'Eric d'Estavic, aquí fent les últimes entregues del dia en Flash FM a tot drap, al camió. Diu, no sé treballar sense l'interactuar de fons. Bueno... Diu, em podries posar Ayer la vi, Omar Montes, Juan Magán, dedicada a tots els currantes que encara estem al peu del canó. Diu, dona'm una samarreta de Flash FM, sisplau, maco, va. Et prenc les dades i te la dono. Vale, va, de seguida. Moltes gràcies pel teu missatge. Y aquí tens, ya está todo fet.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: l'interactua de Flash FM. Demana'ns ara mateix la cançó que vols escoltar.
1: DJ.

0: Bueno, una corda d'oro. Diu, el trident més perillós del Maresme. Avui toca celebració Rua amb el Barça. Moltes gràcies. A vosaltres, que vagi molt bé. Sí, sembla que es liarà ben parda, eh? Vull dir, ja tenim per aquí algun altre carrer preparat per rebre els campions de Lliga enguany. El Barça i tota la colerada que, efectivament, voldrà convertir aquest momentazo tan important. Esportivament parlant. 6 minuts per 3 quarts en punt de 6. Escoltes l'Interactua. És el seu ritme de Flash FM, ja ho sabeu. I aquest cap de setmana, entre les moltes coses, també a fer que, com sempre, preparen perfectament bé i amb molt de carinyo a Tàrrega. Una festeta major que enguany rep un cop més a Flash FM. És un honor, evidentment, per nosaltres, per mi personalment i per la Clàudia Cifuentes, que serà la meva companya rere els plans. Tenem part de punxar una bona estona a partir de les 2 de la matinada a la plaça de les Nacions, ok? És fantàstic. Tàrrega en general ho és i tots els actes, que normalment solen ser bastants al llarg de tot l'any, també ho són. Aquest especialment. Aquest divendres. Aquesta serà una de les moltes coses, evidentment, que tindreu a fer i viure.
1: Buenas tardes, Flasherus.
0: Hey.
1: ¿Qué pasa?
0: ¿Qué pasó?
1: Estoy aquí con la Lola. Yo soy el Julián.
0: Me llame Dolores, llame Lola.
1: Me gustaría que me pusieras deseo de J.C. Reyes, por favor.
0: Está bien.
1: Bueno, que vaya muy bien la tarde. Y a tope, que el lunes hay que empezar las semanas fuertísimos. Vamos.

0: corazón, mi amor. Dámelo. Les podes separar.
1: Bona tarda, Sergi.
0: Hola.
1: Bona Mella, què tal?
0: Molt bé.
1: Ens tornem i amb una altra setmaneta. Contents perquè ahir va guanyar el Barça.
0: Jo sé.
1: Ni m'imagino el merder que tindreu aquesta tarda pels carrers de Barcelona. Pot ser un caos brutal.
0: Però això també, això també.
1: Sort de nosaltres que estem a l'altra banda i no ens afecta molt. Posa'm, sisplau, la cançó de Dos Amantes i li vull dedicar tots els plaixeros i anar a tu. Doncs vinga, moltíssimes gràcies, molts petonets i fins demà.
0: A tots, adeu-siau. També et dic que feta la llei, feta la trampa, potser una mica, eh? Perquè hi ha alguns que altres espavilats que ja han tocat el dos, ja, amb l'excusa aquesta de, no, que vine a la rua, que vine a la rua, vinga, hasta luego. Doncs allò, que podrien sortir més que perfectament i tal, però bueno. Hola, Interactua, sóc la Carla, des de Sitges, estic al cotxe amb la meva millor amiga, camí de Barcelona. Mira, pim-pam, unos vienen, otros van, eh? Tenim el volum de la ràdio a tope i ambient de rua. Diu, un dilluns tonto. Em pots posar Beauty and a Beat? I si ens podeu regalar una o dues samarretes, diu. Bueno, una o dues per anar tirant, no? Ja, la beta, sense cap problema. Bueno, gràcies per l'intent. Disfruteu de la rua i d'aquesta tarda fantàstica i meravellosa. Young Money. Amb aquesta que deia Young Money, que és Nicki Minaj, que acompanyem a Justin Bieber i aquesta cançó.

0: Quevedo, moltes, molt sonades i molt habituals aquí a Flash FM a l'Interactuar. Algunes molt demanades o d'altres d'acollida pròpia, com és aquesta que posa en marxa la tercera hora de Soy Rip a la carta a Flash FM. Quevedo i Nueva Línea, que l'acompanyen, el tema es diu Al Golpito. A cops de missatge, a través del WhatsApp.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Hola. Hello, hello.
2: Bona tarda, Flaixeros.
0: Què tal? Aviam.
2: Soc Elian de Calafell. M'agradaria que em posessis la cançó de Aisa RUFV, muchacha. Que passeu bona tarda. Adeu.
0: Adeu, simpaticot, aquí tens.

0: Gota d'una superestrella també mundial d'aquestes alçades catalana, Ángel. Hola, buenas tardes, os hablo desde Zaragoza. Soy Esther, diu, os escucho cada día. Solo quería mandaros un saludo y deciros que sois geniales. Moltes gràcies pel teu missatge tan reconfortant i que tantíssima ens anima a continuar endavant. Per tu aquesta amb Chencho Corleone, la pròpia Ángel i el Choque. Un molt bon tema per fer sonar a la festa major de maig de Mollerussa, que aquest cap de setmana va carregat de coses a fer, de moltíssimes coses, en una programació molt extensa i variada, i on Flash FM tindrà un protagonisme especial la nit de divendres, amb la presència del Jaume Riu i el Miquel González. Al llarg d'aquella mateixa nit, tan bon punt acabi també el festival Hands Up, més que recomanable, eh? Una nit que sabeu perfectament com comença, però mai com acabarà. Veureu ja, quina bona festassa, senyores, senyors. Hola.
1: Hola, molt bona tarda, Domènec.
0: Què passa, crac?
1: Bueno, jo soy de Sant Cugat i vull participar en les...
0: Aviam.
1: En les sortets que faci aquesta setmana.
0: Ah, que faci, eh? Tens
1: Venga,
0: igual, tu...
1: Venga, que posessis camins.
0: Sí.
1: Dedicar-se a la Pili de Lleida, a Marina i a Sabadell i Laura de la Mella. Espero que a tots, a totes, a elles i a tu, el cap de setmana, ha sinat fenomenal.
0: Ah, fantàstic.
1: Venga, jefe
0: fantàstic.
1: De equipo, que
0: no
1: estem a tope,
0: queixar.
1: Que actua. Bona tarda i fins demà. Adéu.
0: Adéu, Jordi. Adéu, maco.

0: Escoltes l'Interactua. Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
0: T'agrada transformar idees en projectes reals? Amb els graus en direcció d'empreses de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs en modalitat bilingüe en pràctiques internacionals i et certificaràs en competències clau com gestió de projectes o anàlisi de dades. Demà, dissenyaràs estratègies empresarials. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
2: Blanco de verano, Don Simón.
3: Blanco de verano, Don Simón.
2: Nou blanco de verano, Don Simón.
4: Jo per lladre faig saltar l'alarma.
5: Sí.
4: Però si jo fos una mascota, no?
5: No.
4: I tu creus que si jo em poso un...
5: No.
6: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. Amb el servei Pet Ready, les mascotes no fan saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
7: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: 3 dies d'autèntica bogeria electrònica.

0: 8.
1: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
2: Ah, no? I com us ho heu fet?
1: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
2: Ui, sí! No sento res.
3: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
4: T'apassionen la comunicació, la innovació en continguts i els nous mitjans digitals? T'agradaria definir les estratègies de la comunicació del futur? Amb el grau en Comunicació i Creació de Continguts Digitals de la Universitat CEU Abat Oliva, avui t'endinsaràs en el nou panorama mediàtic. Demà destacaràs els mitjans. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
5: Flash FM, la

0: altra cançó talismà per Aitana.
1: Hola, Sergi, soy Pili de Lleida. Hoy son las fiestas de aquí de Lleida, ¿vale?
0: Sí.
1: Y por eso hoy quería pedirte la canción de Superestrella. Se la quiero dedicar a tots els lleidatans que gaudeixin avui de la Festa Major.
0: Clar que sí.
1: I també a tots els flaixeros. Que tingueu un bon dia i hasta mañana. Adiós.
0: Adéu-siau. Moltes gràcies pel teu missatge i per aquest recordatori també essencial i imprescindible per tots aquells que ens escolten a través de la freqüència de Flaix FM a Lleida, que a més liderem. Vull dir, poqueta broma. Abraçadota ben forta i a disfrutar. Amb seny, eh? Sempre he sentit comú. No feu res que jo no fes i us deixa un marge espectacular, eh? També us ho dic. 628-060-513. Tinc per vosaltres samarretes del marxandatge de Flaix FM més alt que estem regalant al llarg de tota aquesta setmana aquí a l'Interactua, sempre que ens demaneu i dediqueu cançons, eh? Tenim unes quantes cada tarda per vosaltres. I avui estic pensant que estic, no sé per què, especialment que repa, les estic acumulant totes per regalar-la al final, eh? En fi, hola, Flaix FM, som els del Bar Racó de Blanes. Com cada tarda us tenim sonant al local. Doncs probablement no hi hagi millor elecció. Moltíssimes felicitats. Avui volem que ens posis Mi Gente de J Balvin a tope, sisplau. Aquí va, l'acompanya Willy William.

Sube, súbela. Ens diuen hola, Sergi, sóc la Marina, des de Sabadell, teletreballant des de casa. Veig que el dilluns és una moda bastant estandarditzada, això de teletreballar. Diu, lluitant contra la son en aquesta tarda. Se m'està fent eterna. Posa'm Coco, d'Omar Curs. Sort de l'interactua, diu, que anima qualsevol. Bona tarda i gràcies a tu pel teu missatge. Va, que ja ho tens fet, això, ànimo. Ho volíeu, ho teniu. Més entrades a la venda per la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am. Ara sense collarins. Podeu veure Oques Grasses, Love of Lesbian, Muscles, Catarra, Ginestar, Tietz, 31 Fam i Maria Jaume. Aplaudiments aquí. Apunteu-vos la data, 16 de maig, al Parc del Fòrum. Més informació a estrelladam.com/lafesta150. Festa de l'Interactua, que encara dura i perdura. I té pel davant una bona estona, fins a les 8, concretament. Aquest és curtet, escuet, però amb les coses clares, eh? Diu, hola, ¿me podrías poner la canción Limbo? Doncs apa, dit i fet.

0: posarem aquest missatge que no demanava aquesta cançó, però és que va fer molta gràcia el missatge, de veritat.
1: Primer no l'obrem.
2: Hola.
0: Ara.
2: Ens podríeu posar la cançó de Sant Jordi la...
0: El lloro,
1: De Sant Jordi la princesa. Jo us canto un tros. Vinga. Sant Jordi la princesa, la rosa i el drac. Dos van al darrere i dos van al davant. Sant Jordi és tot de ferro.
2: És que sempre escoltem, sempre us escoltem per la tarda.
0: Sí?
2: I ens faria molta il·lusió. Gràcies.
1: Gràcies, adéu.
0: Adéu, simpàtiques. Molt divertit, el missatge, molt divertit a vosaltres. No canvieu mai. Evidentment la cançó no la tenim mama i no l'hem posat perquè no és habitual, tot i que ens agrada molt, eh? Però aquesta d'Ardo sí, vale. Feia molta gràcia posar-lo. Hola, què tal? Bona tarda, Sergi. Sóc el Joel des de Tortosa, aquí amb el tractor des de primera hora i encara queda feina. Sempre amb l'Interactua. Diuen, podries posar alguna del C Tangana? I de pas aprofito per demanar-te una samarreta de Flash FM. Diu, el meu fill va boig per aconseguir-ne una i no hi ha manera de pillar-la a les vostres festes. Doncs mira, tinc una per aquí, especialment pel teu fill. Vale, prenc les dades i aviat la podrà començar a lluir. Moltíssimes gràcies. I aquí tens la C Tangana i Mora i aquest droga. Tinc més samarretes encara abans d'acabar el programa. Me les heu de demanar, eh? 628-060513. El WhatsApp de l'Interactua per demanar i dedicar. Última.

0: amb el ritmet que caracteritza les últimes propostes de Cano i en aquest cas acompanyat per Justin Quiles, aquest tema que es diu Olvidarnos de To, una novetat que apunta maneres i que sona amb intensitat aquí a Flash FM, a l'Interactua, que engega la quarta i última hora pel que fa aquest dilluns a Rua Culer. A Flash FM busquem provadors per les festes. Wrap Up, podries guanyar fins a 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. Sí, sí, 1.000 euros, tal qual. Entra a infojobs.net, dona't d'alta i busca Flash FM. Inscripta a l'oferta de provador de festes i creu els dits. Si ets el seleccionat, t'emportaràs 1.000 euraços per assistir a les festes Wrap Up. Infojobs, la teva primera feina és aquí. I el teu primer missatge de la vida també podria ser aquest, perquè no, 628-060513.
1: Hola, flaixeros, bona tarda. Bona tarda, Sergi.
0: Hola.
1: Aquí tenim la discussió amb la meva parella de que ell fa temps li va tocar la camiseta del Flash i que jo no ho concediré mai. Hòstia. Vaig intentar, aviam, si aconsegueixo aquesta camiseta, la samarreta, per regalar-li al meu fill petit i que no pugui tirar més encara de que no tinc la samarreta del Flash FM. I si em podries posar la cançó de Màquina Time, que al meu nen li agrada molt i estarà aquí pendent de vosaltres.
0: Vinga.
1: Vale? Apa, que tingueu bona tarda a tots. Soc la Jèssica de Calafell.
0: Gràcies, Jèssica. Un petonet ben gran. It's that-

0: Nacho. Hola, Sergi, sóc el Fran, des de Santa Coloma. Us escolto al matí a l'Héctor i a la Gemma pel curro i per la tarda al teu programa En el Gym. Em pots posar ni borratxo, us la dedico a tots vosaltres, i a veure si tinc sort i em regaleu la vostra samarreta, diu pel gym, bàsicament. Que ja és la quarta o cinquena vegada i sempre em dieu que la propera. Em faria molta il·lusió. M'hi ha apuntat, una altra, per la propera, si és això. Però no deixis d'escoltar-nos i d'intentar-ho, evidentment. Gràcies per la teva fidelitat, noi. Que vagi molt bé. Ah, bueno, aquesta setmana l'Héctor Ortega difícil, perquè està on tour. Aquesta setmana... no us diré on està. Bueno, sí, sí que ho puc dir perquè crec que ho està publicant a l'Instagram. Està, si no m'equivoco, pel Japó. Si no ens ha enganyat. Igual està fent fakes i... No, no crec, no. Està allà, al Japó, intentant empapar-se d'altres cultures, Vinga. 628-06-05-13. Qui més? Hola.
1: Hola, Flash FM, som la Lucía.
2: I el Liu.
1: I avui us voldríem dedicar la cançó de Loquita.
0: Sí.
1: Se pone loquita cuando la toco.
0: Molt bé. Adeu. Perfecte. Adéu-siau, macos. Adéu. Adéu. Maques. Thank you.

0: electrònic es diu Peruca Bill.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: La Universitat Abat Oliba Feu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
3: La teva mare sempre té raó.
4: Em compro un cotxe nou?
5: Filla, t'he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
3: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
6: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: Visca els canvis. Entra ara a Cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis, compta amb nosaltres.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
8: Em sento guapa.
9: I jo em sento guapo.
8: Jo confio el meu pentinat a Les Salon.
9: I jo també.
8: Les Salon, perruqueria i barberia. Deixa els teus cabells a les nostres mans. Et farem sentir més guapo i guapa. Som al carrer Ciutat de Valls número 20 d'Andorra la Vella. Reserva la teva sessió al 759-411. 759-411. Les Salon.
10: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
11: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
10: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
0: La GFM, la

0: Sergi Domènech, soc l'Ivan López, Sant Joan de les Abadesses, avui dilluns. Em podries posar la cançó Moixaixa de l'RVFV? Se la dedico a quatre persones que m'estimo moltíssim. Oriol Montenegro, Pau Carnenero, crec que posa, sí. Adrià Capdevila i també a la Aina Virosta. Una abraçada i fins demà. Adéu-siau. Saludats aquests múltiples protagonistes d'aquesta dedicatòria. Ara va un cop més un dels temes estrella que s'ha colat per la banda que ningú esperava. De RBFVFV, com bé deies, i aquest tema, Moixaixa. Estem de tornada després de la pausa. Va, empenta final. Notes de veu, textos al WhatsApp del programa.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Ens diuen hola, Sergi Cariño. Em podries posar la cançó Coco Loco del Maluma? Se la dedico a tots els flaixeros i flaixeres i especialment a tu. Moltes gràcies.

0: realment espectacular, aquesta revisió molt encertada d'un clàssic de Faithless. Era aquell Insomnia. A l'agència Divirmeixa, eh? Hola, Sergi, somos Marina y Ángeles desde Sabadell. Nos gustaría pedirte New Religion para ti y toda la audiencia de la Interactúa. Muchas gracias, Sergi. Vosaltres, com sempre, per la vostra fidelitat, presència i col·laboració a través dels molts missatges que ens feu arribar cada tarda aquí demanant-nos coses fines, eh? Com aquesta molt bona cançó que trobam a faltar aquesta tarda i que sona francament bé, brutal, brutal. Hola! Ah, no, no, calla, que tinc una altra cosa per dir-vos abans. Ho volíeu, ho teniu. Més entrades a la venda per la festa dels 150 anys d'Estrella. 150 anys, que es diu ràpid, eh? Ho anem repetint aquí i tal, però no ens parem a pensar que són 150, eh? Ara, sense collarins, anem a veure Oques Grasses, Love of Lesbian, Musca, Els Catarres, Inestat, Iets, 31 fa, Maria Jaume. Apunteu-vos aquesta data, 16 de maig, al Parc del Fòrum. Informació, estrelladam.com, la festa 150. Ara sí, ara sí, hola.
1: Flasheros, som l'Aire Tiraullana i estem per aquí, per Baix Ebre.
0: Sí.
1: I et volíem demanar la cançó de Fiebre. Vinga, adeu.
0: Adeu, simpaticotes, que vagi bé.

0: Doncs també té els seus fans, Easy Kids, creador d'aquesta cançó, de moment la més rellevant en la seva trajectòria.
1: Hola, bona tarda. Estic aquí amb l'Alejandro, que acabem de sortir ara de la feina, un dia llarguíssim. Llavors, sí. A veure si ens podíeu posar la cançó de Shiny, que és una que ens posa de molt bon humor i així tornem ben contents a casa, sí, després del dia.
0: Clar que sí.
1: Vinga, bon dilluns.
0: Aquesta és l'actitud, efectivament. Això és el que es persegueix. Moltíssimes gràcies pel vostre missatge i que vagi molt bé aquesta tornada a casa, segur. Que potser millor impossible amb el so i ritme a la carta d'aquesta cançó que ens heu demanat i que us hem posat encantats de la vida. Com totes les que, al llarg d'aquestes 4 hores que pràcticament culminen, han anat passant aquí a l'interactor de Flash FM d'aquest dilluns, 11 de maig, concretament. Demà molt més, de seguida Flash Urban, Miquel González, Tomàs Poal, que acabi d'anar d'allò més bé el que queda precisament d'aquesta engegada oficial d'aquesta nova setmana, especialment si sou culers i si esteu immersos, com tants milers, en la rua aquesta que en aquest moment s'està duent a terme a la ciutat de Barcelona per commemorar la Lliga número 29, que es diu ràpid. Val unes quantes. En Ciudadola, interactua, sóc en Nosa, nova setmana, diu, anem per feina. Avui et demano un temazo. Noriel i Leslie Grace, Duro i Suave, diu, m'agradaria també participar en el concurs d'aquesta setmana, sisplau. Moltes gràcies per la teva companyia cada tarda. Sergi, espero que tinguis una setmana fantàstica, tio. Doncs vinga, tres quarts del mateix per tu i una molt bona cançó per concloure el show d'avui, del 2018.

0: Casa tothom la ràdio que escoltes. Flash FM, ets dels nostres. Flash FM, són les 8. Ha arribat el teu moment. A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la p... Comença el Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: No.
2: Que ja són les 8 en punt del vespre i comença un nou Flash Urban. El Tomàs comença el Flash Urban enfadat.
3: No, estic enfadat perquè sempre m'obre el Miquel al micròfon perquè pugui dir polla,
2: espera,
3: saps o no? Anem a fer-ho.
2: A més, no hem fet la mà.
3: Saps? És veritat. Fatal.
0: Ha arribat el teu moment. Sí. A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la
3: polla.
0: Ara comença el Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Poal.
3: Ara sí!
2: Ara!
3: Bé!
2: Comença el Flash Urban a Flash FM, són les 8 i comença una nova setmana de gambarrisme.
3: Què t'ha passat?
2: I d'aquestes coses que ens agraden fer nosaltres.
3: Què has dit? Gambarrisme?
2: Que sí.
3: Sembles de iaia Conxita, per favor.
2: Bueno, és el que sóc, cada dia.
3: Pots dir de festa, cocaïna i gresca?
2: Ho estic a les i puta.
3: Bé, a les 8!
2: A veure, avui teníem un programa molt interessant, com tots, només faltaria, de cabres, cabretes, de cabrons.
3: Exacte.
2: I és que avui parlarem de menjar, una vegada més, perquè ens encanta menjar.
3: No
2: som
3: fotis.
2: De menjar moltes coses.
3: Però a veure, Miquel, un moment. Llavors m'estàs dient que estem buscant algun concret restaurant o alguna cosa així?
2: Un restaurant perfecte per fer una cita.
3: Els de l'Urban se'n van de cita. Perfecte. Oye, que guapo, tio. Rollo first
2: dates. Sí. Quin és el vostre restaurant preferit per tenir una cita i per què sempre que teniu una cita aneu en aquest restaurant? Alguns ho diran, per exemple, perquè els cambrers s'ho callen i van amb la seva amant i no diuen res, saps?
3: Exacte,
2: no
3: per exemple, o perquè foten còctels molt bons i molt romàntics, com Sex on the Beach, aquests que fan.
2: Exacte.
3: Sí.
2: O mira, perquè t'agrada molt, perquè hi ha un cambret que et cau molt bé. Jo què sé, el que et doni la gana, vale?
3: Exacte.
2: Quin és el millor restaurant per anar de cita?
0: 93-545-68-68.
2: Algú dirà la taquiatela. Segurament.
3: Hòstia, Tagliatella, va haver una època que era el restaurant més de cita entre els joves, no?
2: Era el restaurant del 23 d'abril, totalment.
3: Sí. Ara ha passat de moda, jo crec que ara van moltes famílies i moltes iaies, tio. Som molt la iaiatela, li direm.
2: Bueno, va, tenim el telèfon al 935456868 i també tenim el WhatsApp obert perquè ja sabeu que en aquest programa podem fer bromes telefòniques.
3: Vinga, va, nova setmana i, per tant, noves bromes telefòniques que ja podeu començar a encarregar a través del nostre número de WhatsApp al 699-69-69-69.
0: Envia'ns un WhatsApp.
3: Sí, pom.
0: 699-69-69-69.
3: Va. Sergi!
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Omar Cors, King of Flow, això es diu Forever to Gantel, cançó perfecta per començar aquest Flash Urban d'aquest dilluns, dia 11.
1: Molt bé, molt bé. Oh, molta energia que tenim ara mateix, eh?
0: Sí.
2: Toca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Quin és el millor restaurant per tenir una cita? Vinga, va.
1: Va, explica'ns. Escolta, pot ser un bareto tieso, que també us agradi, i sigui molt especial. És a dir, tampoc busquem aquí la cosa més romàntica ni més maca. Simplement que us teu a gust vosaltres i que us moli. I escolta, que hi ha molta gent que li encanta fer les birres al xino de confiança.
0: Bona tarda.
3: Ni hao, ya.
4: Què passa, Miquel?
0: Hombre, com et dius?
1: Ja tiesini.
4: Javi.
0: Javi, des d'on ens truques?
4: Des de Rubí.
0: Javi, tu has trucat molts cops per insultar-nos, eh, rei, Javi?
1: És veritat, Javi.
4: Ja, però fa molt que no.
0: Ja, però saps que vull dir que trucar a la ràdio per insultar-nos quan estem treballant, com que, saps?
1: Sí.
4: No, ja, però perquè...
1: Saps que... No, no, Javi, saps ara... que el Miquel va anar a plorar al lavabo per culpa teva? No,
0: de veritat, ho vaig passar
1: fatal. És així, eh?
0: Sí, sí.
4: Bueno, doncs em sap molt greu.
0: Podries demanar disculpes, no, davant de tothom, sisplau?
1: Sí, per favor.
4: Bueno, vale, em disculpo.
1: Pues ja no et perdonem, però... perquè ens vas fer mal.
4: Escolta, però és que ho va ser amb molt, a mi no m'agrada.
0: Bueno, és que Javi, si truques per insultar-nos, pues clar que et vacilem, saps?
4: Bueno, vale, no insulto, fem una prova. No insulto i a veure si... Sí.
1: M'agrada perquè que fem una prova. Vamos a empezar de cero.
0: Vaya pringa! Vale, va, Javi, a on vas a fer cites, tu?
1: Al cap.
0: Saps que és una cita per, saps que és una cita per començar, Javi?
4: Sí, una cita és... sí, demanar una...
0: Una què?
4: Una cita, una noia. Anar a sopar, por ahí.
0: Vale, anar a sopar por ahí amb una noia. Per tu això és una cita.
1: Sí, vale, per exemple, bueno, és un tipus de cita, sí, però... Vale.
0: A quin restaurant ho fas?
4: Bueno, m'agradaria anar al First Dates, però...
1: Al First Dates?
4: No...
0: No, però... Aquest home no s'entén de res.
1: No estem preguntant on t'agradaria, Javi. Estem preguntant quin és per tu el millor spot o restaurant o lloc per tenir una primera cita. Tonto el nabo.
4: Al wok.
0: A un xinú, wok.
1: A un wok tieso.
4: Joder, però és un buffet libre, tio.
1: Ja, però això no és per primera cita.
0: Javi, farem una altra pregunta. Javi, comencem per un altre lloc. Has tingut mai una primera cita?
1: Sí, potser això ens ajuda.
0: Va ser que no,
1: veus?
0: Sí.
1: Error,
4: no.
0: Pues per tant, no pots trucar, Javi, avui, saps?
4: Pero sé de ello. El McDonald's es un poco gussi. O sea, la primera.
1: Ha dit pussy?
0: Sí. Sí.
1: Por favor, Bueno, Javi, escolta, prou ja de fotre't amb tots els col·lectius.
4: No, no, vale. Pero que es verdad, tío.
0: Molt bé, Javi, vinga, que vagi bé, vale?
1: Merci per trucar-nos.
0: Gràcies per res, Javi.
1: Xapé!
0: Vinga, 93-545-6868.
2: 93-545-6868.
0: Quin restaurant aneu sempre que teniu una cita? Els volem saber tots.
1: Sí, de moment el Javi ha dit el wok. Jo considero que és un error perquè el wok olora molt a fritanga, no? O sigui, és guai parlar amb col·legues de ressaca, però amb una primera cita...
0: Clar, és que amb una has d'intentar quedar bé, no? No sé.
1: És raro, raro.
0: Vinga, de seguida anem cap al telèfon, el 93-545-6868. Dissabte passat ens van demanar una broma telefònica en un xino de Platja d'Aro.
1: És veritat.
0: Cuidado.
1: Ojo,
0: que tenim 3 hores de programa.
1: Ojo, no el truquem avui.
0: Cuidado.
2: Vols fotre a parir el teu ex? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: al Quevedo no se muda ni borracho de les Canàries. Ella es queda allà, Bodo, i ja està.
1: Pues mira, per ser dilluns, a mi ara m'agradaria anar borratxo, t'he de dir, eh?
0: Ah, sí?
1: Soc bastant alcohòlic, sí, però no ho farem, no ho farem, no ho farem.
0: Ah, sí? Vols demanar una broma telefònica?
2: Envia'ns un WhatsApp.
1: Ok.
2: 699-69-69-69.
0: Anem a recuperar una broma que ens van fer passar per policies municipals de Salou per reclamar una multa de 15.000 pavos.
1: Correcte. Ens vam fer passar per un tal Carles Puigdemont, no sé si us sona, aquest era el nom del policia.
0: Vale.
1: I resulta que aquesta oient que ens va contestar al telèfon doncs va tenir un problema fa uns anys allà, als apartaments de Salou.
0: Què estàs dient?
1: Li vam dir que ens devia una multa molt alta, de 15.000 pavos, exactament.
0: Però què estàs dient?
1: I la tia es va cabrejar una mica i es va riure de nosaltres.
0: No!
2: Si tu has perdut el Flash Urban...
3: Hola?
1: Hola, què tal, Teresa?
3: Hola.
1: Què tal, com estàs? S'ha tallat un parell de vegades o m'estaves penjant?
3: Ah, no, però quan he parlat amb tu?
1: No, t'explico, tu ets la Teresa Antequera Martínez, oi?
3: Sí.
1: Vale, vale. No, és que et truco de la comissaria dels Mossos de Salou. Em dic Carles Puigdemont. Tens un minut per parlar amb mi?
3: De la comissaria dels Mossos de Salou, que se llama Carles Puigdemont.
1: Hola?
3: Digue-me, dime.
1: No, perdona, perdona. Ja sé que et fa gràcia el nom. És el meu nom. Coincideix amb el nom d'un polític. Ho sento molt. Espero que no riguis de mi.
3: No ric de tu, digue'm.
1: Vale, no, però m'ho dius en sèrio? És que no m'has sentat massa bé, la veritat.
3: No, t'ho dic en sèrio,
1: Vale. Era per recordar-te que tu tenies una multa pendent que no has pagat encara i que hem intentat contactar amb tu de diferents formes i no hem pogut donar amb tu. Aleshores, és per saber si tu has ignorat la multa, no has volgut pagar o què ha passat.
3: Hola, digues, perdó.
1: Teresa, no, a veure, no m'estaves escoltant. Eh?
3: Sí, t'he escoltat.
1: Vale, no t'ha arribat cap multa en relació a l'incident que va passar?
3: A mi no.
1: A Renta al Mar Salou, no t'ha arribat res?
3: No.
1: No, perquè estem bastant preocupats, vale? I ara, perdona, abans has rigut molt, ara em poso seriós, val? El que va passar a Renta al Mar Salou. Te'n recordes, sí. Ara, no? Ara te'n recordes? Que van a la policia a veure, te'n recordes, ara, no?
3: Sí.
1: I ara no et fa tanta gràcia, suposo, no? Teresa?
3: Sí.
1: Què?
3: Sí.
1: Vale, ara ja no rius tant, no? Te'n recordes bé el que va passar o no? M'ho pots explicar?
3: Sí, explica'm. Que va venir la policia.
1: Vale, explica'm per què. Per què van a la policia? Vinga, ajuda'm a construir una mica el puzzle.
3: Pues pel soroll.
1: Pel soroll, vale. I què? Et van multar i tu vas decidir no pagar la multa?
3: No, és que a mi no em va arribar res.
1: Et va arribar la multa i una altra cosa és que tu facis veure que no t'ha arribat, vale? Perquè les multes no es perden per l'aire, en plan màgia, vale? Les multes arriben al destinatari. I si tu no l'has pagat és perquè no has volgut. I la trucada és informativa. Escolta'm un moment, la trucada és informativa. Vale? Tu tens acumulada la multa de 15.000 euros. Què opines d'això?
3: Home, espero que sigui mentida.
1: Mentida? Però què estàs dient mentida? Jo t'he dit que la trucada és informativa. Tu creus que jo trucaré ara per mentir-te en relació a un incident de fa 6 anys que no has volgut pagar? Que se t'ha denunciat i se t'ha intentat comunicar. I si tu vas decidir fer el gilipolles el seu dia, a mi no m'importa. Ara bé, la multa t'arriba. L'has de pagar al moment. Vale? Que en el seu dia eren uns 200 euros, 100 euros si ho pagaves al moment. I es va acumulant. I han passat 6 anys. I ara són 15.000 euros. I hauràs d'anar a judici. Espero que ho sàpigues, també. Estàs amb algun tutor legal, ara, o no?
3: Soc major d'edat.
1: Ah, vale, no estàs amb cap tutor. Vale, perfecte. Quants anys tens? M'ho pots confirmar?
3: 23.
1: Vale, correcte, sí, surt aquí. Quan et passaràs a la comissaria?
3: De Salou.
1: De Salou, sí.
3: Jo soc de Barcelona.
1: I això ha de ser el meu problema o no? Vols que vagi a casa teva també, com van anar al Renta al Mar, o no?
3: No.
1: Vale. Pues que sàpigues que has de venir a la comissaria. Presentar-te. Firmar la documentació corresponent de que pagaràs els 15.000 euros i aniràs a judici, vale? I no liar-la tant, com vas fer l'últim cop.
3: I qui ets tu?
1: T'ho he dit abans, que t'has rigut, de fet, del meu nom. No te'n recordes?
3: Sí, Carles Puigdemont.
1: Perfecte. Soc caporal dels Mossos de Salou. Et sembla bé o també vols riure?
3: Sí, em pots donar el teu número d'identificació?
1: No, perdona, un moment, perdona. Tu et penses que ara jo et donaré el meu número de placa? Et sembla normal, això? Després de tu, les coses que has fet demanar-me a mi el número, et sembla normal?
3: Vale, però és que veuràs una cosa, és que a mi no m'ha robat cap multa, és que aquest és el problema.
1: Vale.
3: A més, una multa...
1: No, perfecte, te'n rius de mi a la meva cara, no? Ets d'aquestes.
3: En plan, t'estàs
1: rient de mi, no, Teresa, pel que sembla?
3: No m'estic rient.
1: En plan mosquita muerta, et fa molta gràcia riure de mi. Primer pel meu nom i després perquè no has pagat la multa, no?
3: M'acaba de dir mosquita muerta, senyor policia.
1: Evidentment. I no em parlis tan sexy que estàs a Flash FM, que això és una broma de la teva amiga.
0: Ai, Teresa, que te l'has cregut, eh?
1: De l'Andrea Galera.
0: Que estàs, sí, que estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM.
4: Podeu... Pues
1: perdó,
4: que
1: m'he
4: rigut
1: del teu nom.
0: Tranquil, bueno, guapa, que vagi bé.
5: Adéu. Adéu. Adéu.
0: Adéu.
2: Escolta'ns de dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit i dissabtes de 10 de la nit.

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flaix Urban. A la carta de flaixfm.cat. Flaix FM. 3 dies d'autèntic

0: electrònic es diu Peruca Bill.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió Investaking només disponibles a Morabank. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabank.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabank, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabank, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
3: Yeah! El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
4: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
3: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mou-te perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
4: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
3: Organitzada pel Govern d'Andorra. Flaix Andorra, grup d'emissores oficials.
5: Mou-te, mou-te, és el dia de l'esport per a tothom.
6: Quan baixen les temperatures, pugen les ganes de ballar.
7: Què? Tens ganes de moure't?
6: Si busques on s'amaga el ritme, pregunta'ns a nosaltres.
7: Que qui som? De veritat m'estàs dient que no saps qui som? Som!
8: La que manda.
9: I punt.
10: Flaix!
0: Flaix FM amb el poder del ritme.
11: This is Flaix FM.
0: Tenim tot el ritme de les pistes de ball. Flaix FM.
9: Flaix FM.
0: La que mana.
12: Ladies and gentlemen.
0: Flaix FM Andorra. La ràdio dance leader. 93.8 FM. Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flaix Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Haciu de lejitos. Ell és el Jay Weller i sona a través del Flash Urbà. Anna, Flash FM, ah, molt bé.
1: Vinga, bien lejitos i ben a prop que tenim a l'audiència, amb nosaltres.
0: Sí, sí.
1: Vinga.
0: Quin és el millor restaurant per anar de cita? El millor restaurant de Catalunya per tenir una cita amb algú. Per què? Sobretot el per què.
1: Va, la millor resposta se'n va de cita amb el Miquel i amb mi, vale? Un dia.
0: Vale, de una.
1: En cita de tres.
0: Vinga.
1: Estaria guapo, eh?
0: Hi ha gent que dirà que hi ha un restaurant, doncs mira, que la gent, els cambrers s'ho callen i poden anar amb les amants i poden anar tranquil·lament, sense cap problema,
1: sí.
0: Saps?
1: No sé. Que també hi ha altres cambrers que són molt cabrons, que et veuen amb una noia nova per la tercera vegada en la mateixa setmana i et diu, hombre, tu por aquí otra vez con otra chica, saps?
0: Home, no? Això seria molt...
1: És de fi de puta.
0: Home, sí.
1: És de fi de puta. Jo si fos cambrer ho faria, per fotre.
2: 93 545 6868.
0: I tens el telèfon obert ara mateix. Va, 935456868. Volem noms de restaurants d'arreu de Catalunya.
1: Vinga, va, truca'ns. Quin és el més romàntic o romàntica? Por favor.
0: 935456868. I recordem que una cita amb nosaltres potser no, però una barbacoa amb nosaltres, això sí, eh?
1: Ah, recordem, sí. Recordem una cosa, és que estem organitzant la barbacoa Flash Urban. De fet, acabo de fer el grup, vale? L'acabo de crear i he afegit aquelles persones que al seu dia han anat dient per el nostre WhatsApp al 699-69-69-69 que volien anar. Així que escriu-nos i demanes-ho.
0: Molt bé. Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Com et dius?
3: Hola.
0: Doncs
3: pues em dic Laia.
0: Des d'on ens truques, Laia?
3: Doncs pues mira, truco a Tarragona, d'un poble de Riudoms.
0: Riudoms, sí, Tarragona.
1: El coneixem molt bé, Riudoms, està molt guai.
0: Molt bé, Laia.
3: Sí, em va néixer Godí. I per mi el millor restaurant del món on podeu tindre la millor cita és el restaurant Celler Joan Pàmies.
0: Celler Joan Pàmies.
1: A veure...
3: Pàmies de Riudoms.
0: Ah, és a Riudoms.
1: Ah, que casualitat.
3: Sí.
0: Molt bé. I què s'hi menja, allà?
3: Pues nosaltres fem cuina tradicional, però...
0: Esteu al restaurant.
1: Has dit nosaltres.
0: Esteu al restaurant.
1: Vaya promo.
0: Ara!
1: Laia la papaya.
0: Tu ets la cuinera, Laia?
3: No, no sóc la cuinera.
1: I què ets?
3: Pues soc la
0: sommelier. Ah, sommelier.
1: Mira, si ens convida una ampolla de vi, potser li deixem fer la promo.
0: Home, el sopar complet, només faltaria.
3: Vinga, va.
0: Molt bé. Laia, i escolta, hi ha moltes primeres cites en el teu restaurant?
3: Bastantes, bastantes.
0: I tu els vaciles?
3: Digue'm?
0: Els vaciles?
3: No, no.
0: Et portes bé?
3: Em porto molt bé, em porto molt bé. Vale.
1: Jo us diré una cosa, nois, a veure, romàntic no ho sé, però sí que quedes bé perquè els menús valen 75 i 95 pavos, eh?
0: Mare meva!
1: Per favor!
0: Però una cosa, acabes de conèixer algú per primera vegada a la vida i vas a menjar un menú de 95 pavos? Jo no ho faig, eh?
3: La primera cita és important i ho has de donar tot.
0: Sí, però no saps si acabaràs passant alguna cosa amb aquella persona com per gastar-me 95 pavos, saps?
1: A veure, teniu carta també? La carta pot ser que pugui sortir una mica més econòmic o és encara pitjor, Laia Papaya?
3: Encara pitjor.
1: Per Déu!
0: Jo no sé per què has trucat.
4: Bomba.
0: Perquè de veritat et sortirà pitjor.
1: Un moment, un moment. M'acabo de quedar... Ho sento, no és per criticar els plats ni molt menys, segur que està boníssim, però ojo a aquest plat, eh? Nuestra versión de patata con judías verdes de agricultura sostenible. 29 pavos.
0: ¿Qué?
1: ¡Mare de Déu!
0: Es que...
1: ¿Pero qué porta la patata? ¿Cocaína, Laia? ¿O qué?
0: Vaya engañabobos. Vaya engañacitas.
1: Ay, mira, tenen un canaló prou econòmic. 40 euros.
0: ¿Qué? A veure, Laia, a mi no m'hi veuràs al teu restaurant, carinyo.
1: Però aquí
0: vale?
1: Va esmorzar Elon Musk i surt sense un centavo.
0: Gràcies, guapa, que vagi bé.
1: Anirem aviat, si ens convideu. Besazo, reina.
2: 93-545-68-68.
0: És veritat, acabes de conèixer algú. Tens una primera cita, et gastaràs a la primera cita 95 euros de menú. No, home, no.
1: Bueno, no. I si convides, clar, que són 190.
0: Una polla.
1: Clar, bro. I dues.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Noa.
0: Noa, tu has fet moltes cites, Noa, tia?
5: Dos.
0: Dos cites, però quants anys tens?
5: Quinze.
0: Noa, ens contestes o no contestes, reina?
1: A veure, Noa, què et passa? Per què ens estàs vacil·lant? Estàs nerviosa, verdad?
5: Sí.
0: Estàs nerviosa, Noa. I amb què has tingut cites, tu, Noa, amb 15 anys?

0: Van per les teves cites.
1: Mira, anoteu, preneu nota. El bosc de les fades.
0: El bosc de les fades.
2: El bosc de les fades a Barcelona.
0: Però això és per anar a prendre alguna cosa, no?
1: Bueno, i també pots sopar.
0: Ah, sí?
2: Passatge de la Barca. Sí, sí, sí.
0: Això està com al fons de tot de la Rambla, no?
1: Sí, al costat del museu aquest de...
0: Sí, el de cera. És que jo hi he estat, allà.
2: Explica'ns per què és el millor per primera cita, bro. Digue'ns la teva experiència o...
1: Allò, bueno, ja, si la portes allà a la xata ja tens un 95% fet. Allà és com un bosc d'això que hi ha... Ja dintre del bar n'hi ha com un decorat que sembla un bosc. N'hi ha arbres, n'hi ha una cascada...
2: Pots deixar d'apretar els telèfons, els números, conyo.
0: Jo et dic una cosa, Àlex. Jo hi he anat aquí i hi havia molta gent i una mica agobiant, la cosa...
2: Tens alguna cosa a veure amb el propietari o això? Digue'ns que no, sisplau.
1: No, i ara.
0: Vale.
2: Llavors m'agrada que sigui objectiu per ell.
0: Clar. Molt bé, Àlex, gràcies, tio.
2: Adéu, fada.
0: Adéu.
3: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban.

0: passen coses com aquesta.
1: Anem a sortir avui una miqueta per Blink.
2: Ah, molt bé, vaya pijo, no? Vas necessitat de pijas. O sigui,
3: No, no, també.
1: Una mica,
2: clar. No, cuidao. I a tu, què t'ha passat avui?

0: Estar soltera està de moda. És el Lunai, cançó que va fer el 2019 i encara sona aquí, al Flash Urbana, Flash FM. Va, que estem buscant el millor restaurant per tenir una cita.
1: 93-545-6868.
0: I aquest és el telèfon de la ràdio, 93-545-6868. De moment tenim el celler de ca de Joan Pàmies,
2: sí,
0: i el Bosc de les Fades. Dos llocs per anar a fer una primera cita.
3: Nosaltres serem objectius. El primer, el celler aquest de Joan Pàmies, era caríssim. I el Bosc de les Fades, que el Miquel hi va estar, tampoc era una mica agobiant, no has dit?
0: Hi havia molta gent, almenys el dia que hi vaig anar jo.
3: Vull dir, nosaltres, la informació que tinguem d'aquests jocs, clar, també hem d'ajudar l'audiència, perquè clar, no volem que tothom es cregui que cada lloc és el millor. Al final són opinions subjectives i nosaltres també tenim la nostra.
0: Doncs vinga, va. Quin és el teu restaurant preferit per fer una primera cita?
3: El kebab.
0: Home, pues sí.
3: El kebab.
0: Un kebab així tieso.
3: Kebab tieso.
0: No, com a primera cita, no ho veus?
3: Estic molt en contra, molt, no, en contra, molt en contra.
0: I una birra en un xino?
3: Birra xino, sí.
0: Això sí, no?
3: Sí, birra xino està guai, però si dona a pas a improvisar després, saps?
0: Per si després s'allarga la cita, no?
3: Exacte.
0: Vale, vale. Ai, saps què estem buscant? Abre infojobs, que és en la
3: ventana. De la classe al curro, com un ganador. Un contra... Què busquem, Miquel?
0: Estem buscant provadors de festes.
3: Quina il·lusió.
0: El brapa podries guanyar 1.000 euros.
3: Vale.
0: Sí, sí, 1.000 euros.
3: 1.000 pavos, tu no t'ho creus, és en sèrio, eh?
0: No, sí. Infojobs.net. Entra, dona't d'alta, busca Flash FM a provadors de festes i a veure si creues els dits i t'emportes 1.000 pavos per sortir de festa amb nosaltres.
3: Important, has de creuar els dits. Si no, no pots emportar-te els 1.000 euros, vale?
0: No, a la mierda.
3: Fes servir els dits com t'agrada.
0: Infojobs, la teva primera feina és aquí.
3: A Flash.
0: Hola, bona tarda.
4: Hola, bones.
0: Com et dius?
2: Ei, tio.
4: Gerard.
0: Des d'on ens truques, Geri?
4: Gerard. Des de Puigcerdà.
0: Molt bé, des de Puigcerdà.
3: Puigcerdà.
0: A veure, on vas tu per fer la primera cita, Gerard?
3: Cuenta, niño.
4: La primera cita a la borda del Ceretà.
3: Com?
0: La borda del Ceretà.
4: La borda del Ceretà.
0: Ah, borda del Ceretà.
3: La borda de què?
4: La borda del Ceretà.
3: Ja ho veig, sí, el mantens, camí de l'antiga farinera, Puigcerdà, ja l'he trobat.
4: Exacte.
0: I què s'hi menja allà, Gerard, tio?
4: Bueno, és cuina local, cuina de mercat, i està bastant bé, la veritat.
0: Tu vale. Treballes allà.
3: Sí.
4: No.
0: Tu ets el jefe d'allà.
3: Ets cosí d'algú.
4: No. Jo dic que si aneu allà menjareu molt bé, tant per cita com per...
3: Però digue'ns la veritat, és que valorem molt la sinceritat. Tens el veure amb alguna persona involucrada en el negoci? Digue'ns la veritat, va.
4: No, 100% no.
0: Segur?
4: Vaig anar i em va agradar molt.
0: I per què és important per una primera cita?
3: Sí.
4: Bueno, per l'espai, per la gastronomia, per la ubicació...
0: Per l'espai, perquè ha d'estar ambientat d'alguna manera.
4: I també pel personal, el personal és... És el punt fort, el personal.
0: Perdona, Gerard, tu treballes allà.
3: Tu sones, saps? Com si m'ho expliqués...
4: Que no.
3: Tu sones com si m'ho estigués explicant Wikipedia, fotem a pel cul la informació. Dir,
0: si ho feu bé, tio, Gerard, perquè us pillen de seguida, saps?
4: Però que no.
3: Vale, no, mira.
0: En quantes cites has tingut tu aquí, en aquest restaurant?
4: N'he tingut una.
0: Una. I com va anar?
4: Bé.
0: Vas acabar fent un quiqui?
4: A la primera no, però a la tercera.
0: Molt bé, a la tercera està bé.
3: Home, es queda dir que amb aquests plats que tenen al restaurant no sé si és per fer un quiqui després, perquè clar, vull dir, fa molt bona pinta, però després...
0: La digestió està passada.
3: És la digestió fotuda, clar, sí.
0: Però escolta, per què ho recomanes tant si només hi has tingut una cita en aquest restaurant, saps?
4: Bueno,
0: tot...
4: he tingut una cita, però he tornat per fer celebracions i tal, i em va agradar.
3: Mm-hmm. Vale. Bueno, doncs escolta, ho apuntem, ho valorem i ho tindrem en compte. Espero que algun dia ens puguis convidar a nosaltres, sí, vale?
0: I aquell treball és coes, saps? Almenys que ens convidis, clar.
3: I aquest és el propietari.
0: Exacte. Vinga, adéu.
1: 93-545-6868.
0: Si ho voleu fer, feu-ho, però feu, sigueu més dissimulats, cabrons, saps?
3: Per favor.
0: Hola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Com et dius?
5: Amin.
0: Amin, des d'on has trucat?
5: Un nom àrab.
3: Amin Yamal.
5: Des de Vic. Ahí està, des de Vic.
0: Amin de Vic. A veure, on vas tu per fer una cita?
5: Jo, la meva cita ideal és al sushi, al bufet lliure.
0: A un sushi.
3: A un bufet lliure? Però a qualsevol, te la pela?
5: A qualsevol, me la pela. Mentre sigui un bufet lliure, que al final avui en dia està de moda, per lo que veig.
0: Sí, la veritat
5: és
0: que sí.
5: I és l'excusa perfecta per portar algú.
3: He de dir que abans els bufets lliures eren bastant tiesos, però ara cada cop els estan fent més estètics, no? Com més, amb més tecnologia, més llums, més plantes...
0: Sí, també hi ha el robot aquell que et porta el menjar,
3: sí,
0: saps?
3: Que s'equivoca.
5: Que és clar. Molt graciós, la veritat, sí.
0: Sí. Però a mi, tens algun sushi preferit o vas a qualsevol que hi hagi per Vic?
5: Sí que hi vaig un d'aquí a Vic, però no me'n recordo del nom.
0: Vale. Sempre que has tingut una cita amb un sushi, t'ha funcionat? Amin?
5: Mira, la primera vegada saps com va ser perquè em funcionés la cita?
0: Bueno.
5: Amb la persona jo estàvem parlant, no sabia el que li agradava menjar, i jo vaig saltar i vaig dir, va, fem una cosa, anem al restaurant el que més t'agrada. I em va dir, no fotis a tal restaurant, i vaig dir, sí, l'has clavat, és aquest. I vam anar cap allà i des d'allà, pues, m'he quedat amb aquest.
3: Ah, i ara és la dona de la teva vida, xaval, Amin?
5: Digue'm, perdó?
3: Amin, no, és la dona de la teva vida, segueixes amb ella?
5: Bueno.
0: Bueno, espera, que aquí hi ha salseo, Amin, ho volem saber-ho tot.
3: A veure, Amin, digues.
0: Què ha passat?
5: No sé, és molt estrany. De cop deixo de sentir, ara sento, ara sí, ara la trobo a faltar, i bueno, ja anem fent.
0: Per tant, el problema el tens tu, Amin, no ella.
3: Però...
5: Sí,
3: Amin, bueno, però un moment, sí, llavors seguiu junts com a relació, per tenir en compte tot el que diguis ara?
5: Sí.
3: Esteu junts, viviu junts, teniu una relació oficial entre els dos, no?
5: Sí, no, estem junts, però no vivim junts, no, bueno, ai.
0: Esteu junts, però no viviu junts?
5: Jo el problema saps quin és?
0: Què?
5: És que estic amb moltes.
0: Estàs amb moltes?
2: Tomba.
0: Vaya folletis.
3: Amin, parlant de bufet, però és que a tu t'encanta fotre el rotllito primavera a tot arreu, per favor. Amin, no.
0: El bufet el tens tu.
3: Amin.
0: Amb quantes estàs a la vegada, Amin?
5: Bueno, és que ara l'he liat una mica per si m'estan escoltant o alguna cosa.
3: No, tranquil, ningú ens escolta, no em preocupis.
0: Amb quantes ties estàs a la vegada ara mateix?
5: Segons que tres.
0: Estàs ara mateix sortint amb tres paves.
2: Tomba.
5: I les tres ningú no sap que jo estic amb l'altra.
0: No pot ser, Amin, tio.
5: Amin, és que no em puc decidir.
0: A les tres les has portat al mateix sushi?
5: Correcte.
0: Pues els xinos estaran flipant amb tu, Amin, eh? Clar.
3: Clar, no entenen res. No entenen,
5: És lo bo per passar desapercebut, el bufet.
3: Clar, perquè també, a veure, els xinos no saben si són diferents. És com nosaltres amb els xinos, saps? Que no els diferenciem.
0: Per tant, si ara mateix ets de Vic i tens un nòvio que es diu Amin, tens un problema molt gros perquè t'estàs menjant les baves no d'una altra, sinó de dues altres.
3: Clar, i com us passeu la mononucleosi, què passa, Amin? Vaja show.
5: És un problema, però bueno, ja em decidiré d'aquí abans de l'estiu, o sol, o amb una, o amb les tres, no sé, ja.
0: Però no pots seguir amb les tres, tio.
3: No, Amin, jo crec que... A veure, si confies en el poliamor, però també ho has de parlar amb elles, cabronazo.
0: Home, clar, és quan de saber-ho, almenys.
3: És important.
5: Ja, però... No, això sí, teniu tota la raó. És el que li dono moltes voltes, però sí.
0: I de les tres, hi ha alguna que dius, aquesta sí que és l'amor de la teva vida?
3: Me gusta más.
5: Bueno, és que de les tres no és l'amor de la meva vida, és una quarta que no em vol donar que passa de mi.
0: Ah, que a sobre te vols fer una altra!
5: Correcte. I deixar les tres, lògicament.
0: Hòstia,
5: un cop tingui la quarta, deixar les tres.
3: A veure, jo entenc que cadascuna et vulgui, però per ella, no compartint, saps, Amin? El que passa és que tu et veus amb una mena de potestat de poder compartir i tal, molt poc responsable emocionalment.
5: Sí, és un problema.
0: La teva vida, per repartir-te en tres persones, com ho fas, tio?
5: Bueno, sempre excuses.
3: Fas veure que treballes, no, cabronazo?
5: Más o menos. Sí que treballo, que avui no puc anar a l'hospital perquè tinc un familiar i, bueno, i anar fent.
0: Però la cosa se t'ha liat sola? O tu ho has anat a buscar que volies tres noies per sortir?
5: Se m'ha liat sola. I no sé com donar la cara ara mateix.
3: Pues mira, et diré que la covardia és la pitjor de les sortides, Amin, que quan penses que t'estàs librando de una, és el pitjor perquè només la bola de neu es fa més gran, ¿vale? Això aplica a totes les situacions de la vida i molt més encara quan té a veure amb el tema emocional. Així que et demano que, bro, siguis responsable i ho tallis por lo sano.
5: Mira, a la pròxima trucada em comprometo, la pròxima trucada a trucar, i els hi diré, lògicament, a les tres el que ha passat, i els diré la veritat.
0: Amin, si vols, fem la feina nosaltres. Truquem a les tres noies i els hi diem que...
5: No.
0: Són les tres més cuernudes que una vaca.
3: Almenys a una de les quatre. Deixa'ns fer-ho, va, porfa.
5: No puc, de veritat.
3: Vaya covard.
0: Has de gestionar-ho bé, perquè de veritat... Ara, jo ho sento, però si hi ha algú de Vic... Una noia de Vic, que té un nòvio que es diu Amin, nena, tens un problema.
3: Hi ha molts Amins a Vic o no?
0: Clar.
3: Amin.
5: Hi ha molts, sí.
0: Tu creus que hi ha molts Amins?
5: Bueno, aquest país tal com està, d'Amins n'hi ha.
3: Però tu, Amin...
5: Ara cada vegada em van entrar...
0: Però Amin, però què estàs dient?
3: Amin, tu, amb la pregunta amb respecte, tu ets d'algun origen diferent o no, dels teus pares o algú?
5: Soc nascut aquí, jo.
3: Nascut aquí?
0: Has nascut aquí.
3: I els pares? No, és per entendre el teu nom, només.
5: Sí, no, els pares són de fora.
0: Són de fora.
5: Del Marroc.
0: Molt bé.
2: maco.
0: Bueno, doncs pues a mi ànims, i sisplau, soluciona això, bàsicament perquè les altres tres noies no tenen per què.
5: Us escolto cada dia, i algun dia que hi hagi l'oportunitat de trucar, us trucaré i us ho comentaré i ja veureu que ho sí que ho soluciona.
3: Sí, vale, quan no estiguis ocupat follant-te quatre ties, ens truques,
0: clar,
3: vale?
0: Clar, clar.
3: Nosaltres també som molt tòxiques.
0: Adéu.
1: Les cabretes truquen al Flash Urban. 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: Por un pendejo no se llora, i si se llora que nunca s'entere. I ja està, és el resum del Manuel Turizo en aquesta cançó que tenim aquí al Flash Urban.
1: Sí, sí, vaya llorica, eh? Vaya llorón.
0: Però no, si se llora que no s'entere.
1: Ara, ara.
0: Quin és el millor restaurant per anar de cita? Vinga, va, truca'ns ara.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Ja tenim uns quants, eh? Molt bé.
1: Sí, sí, per favor, eh? Estem aquí apuntant i prenent nota. La majoria tenen una cosa en comú, i és que són caretes. Menys els bufets tiesos, la majoria són de preu elevat.
0: Tot i que jo penso que anar a un bufet de sushi a primera cita, no sé si és el millor lloc, eh?
1: Uf. Per mi, primera cita, he de dir, ni massa ni tampoc,
0: un
1: no?
0: Un mig-mig, o sigui, no?
1: Exacte. Entre poc i massa, ui.
0: Hola, bona tarda.
3: ¿Qué pasa, cabres?
0: Hola, cabreta.
1: Vaya lolazo.
0: ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás?
3: No sabeu, tío, no sabeu.
0: El Lolo.
1: ¿El qué no sabem, Lolo? Ah, ara ens dirà...
3: A la primera cita sale por...
1: Ui, s'ha tallat, Lolo, de lo romàntic que era.
0: Què has dit?
3: Que a la primera cita sale por toda la gelateria.
0: A la gelateria. Un gelat.
1: Hòstia.
3: Claro.
1: Per dir-li si després quiere tu leche, no?
3: Claro, per a ver si... Per que així vols com xupes.
0: Que romàntic, no?
1: No, no, acaba de dir, així veus com xupa.
0: Que romàntic.
1: Oye, Lolo, no, home, no, perdona, hem de parar els peus al Lolo, eh?
0: Lolo, una cosa, que és pitjor que nosaltres, tio.
1: Ah.
3: Espera, m'hauré d'anar amb vosaltres a fer programa.
1: Bueno.
0: Per tant, Lolo, tu has tingut primeres cites menjant gelat?
3: Alguna.
0: Alguna. I què tal?
3: Bé.
0: Ah, vale.
1: Però ara tu estàs amb una senyora, Lolo, estàs amb una senyora, tu, no?
3: Claro.
0: O li poses les banyes?
1: Amb una altra...
3: No.
0: Tu vas a menjar gelat amb altres paves? Lolo?
3: No.
0: Segur?
1: Només amb nosaltres, aquí sí, Lolo?
3: Vosaltres sí.
0: Ah, menys mal.
1: Sí, ens donarà un calipo per veure com la xupem, eh?
3: Claro, la barbacoa hem de fer de calipos.
0: I de quin gelat concretament parlaves? Un calipo, sí? O un cono?
3: Un cono.
0: Un cono. Vale.
1: Clar, que si li poses una enya, el Lolo ja està xupant un conyo.
0: Ah, no, clar. Ah,
1: clar. És que tot té sentit. Al cap del Lolazo, tot té sentit.
0: Vaya Lolazo.
1: Lola Lolita.
0: Molt bé, Lolo, gràcies per participar. Lo important és participar, saps?
4: Adéu, Lolo.
0: Hola, bona tarda.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Victòria.
0: Des d'on ens truques? Victòria.
1: Derrota.
5: Des de Tarragona.
0: Molt bé. A veure, Victòria, a on vas a tu a fer cites? Quin restaurant?
5: Al Casal del Raurell.
1: Com? Pots repetir?
5: Casal del Raurell. La millor braseria del món.
0: Tu treballes allà, eh?
5: No, no es nota, no.
0: Tu ets la jefa d'allà, eh?
5: No, no.
1: Casal del Raurell. És una mica perroja, no?
5: Allí tenen una bona carn.
1: Escolta.
5: Allí hi ha bona carn.
0: Calla un moment. És perrofla.
1: És perroflia. És en plan... És una llar social, no?
5: Sí, però vale. Bueno...
0: A veure, Victòria...
5: Hacemos obras de caridad Victòria, y damos bien de comer.
0: Victòria, escolta'm, cariño.
1: Ah, sí que sé, ho ha dit.
0: Clar, sí,
1: ha dit,
0: sí,
1: hacemos
0: sí.
1: Obras de caridad, que cabrona.
0: Victòria, cariño, escolta'm una cosa, cariño. Jo una primera cita aniré a un lloc perrofla.
1: Clar.
5: Perrofla?
0: A veure, que sigui reina,
1: a veure, una miquensis sí que nensis, eh? Clar.
5: De miquensis nada, que soy extremeña, chiquillo.
1: Oi, per favor.
0: Bueno, i què?
1: Extremadura, la tienes muy dura, ¿eh?
5: Una mica.
0: I quantes cites fas a la setmana al teu restaurant?
5: Pues venen unas cuantas.
0: Sí? I totes triomfan?
5: Algunes són de fotre banyes, també.
0: Algunes van... Per tant, cuidado, perquè no es pot anar a aquest restaurant, perquè si vas a aquest restaurant poses les banyes.
1: A veure...
5: No, però secreto de su madre, aquí ningú diu res.
1: Sí, secreto de su madre. Oye, jo us he de dir una cosa, no sé com la té el cuiner, però la botifarra del plat és més gran que el nostre cap, eh?
0: Dios!
1: Mira,
0: sí!
1: Sembla el negro de WhatsApp.
0: Mare meva!
5: Et fots un plat de botifarra mou?
0: Botifarra amb bous.
1: Botifarra amb bous.
0: Vaya gana, m'està entrant.
1: Ara haurem d'anar, eh?
5: Claro. Joder,
0: clar. Bueno, però si venim nosaltres...
5: Home, esteu convidats quan vulgueu,
0: Ho tenim gratis, no, nosaltres?
5: Ja veurem. Depèn de com us porteu. Doncs
0: pues no venim.
1: Ui, és que vol veure si mengem bé botifarra per després convidar-nos
0: pues
1: o no.
0: Pues cap problema.
1: Com si fóssim aquí unes putes, eh?
0: Pues cap problema. Molt bé, que vagi bé.
2: Adiós. El Miquel i el Tomàs no estan per tonteries. Oh!

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Hola, com et dius?
2: Stuart.
1: Stuart Little.
3: Dios, Stuart Little, la cabra, eh? Anava amb descapotable, el ratolí, te'n recordes?
1: Sí,
3: era la polla.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: La Morocha, que es mor de ganes que algú l'agafi i la porti a ballar. Molt bé, la Morocha. Va, que són les 9 i els nens han d'anar a dormir.
1: Adiós.
2: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit.
0: Vam-nos.
3: És hora de dormir. Tu marxa i abraça els llençols. No deixis la ràdio, escolta'ns al llit. És hora de dormir. No et facis l'adormit.
0: Oh, yeah.
3: Saben que t'estàs amagant. Agafa el peluix i vés a fer un on. És hora de
0: que sí, que encara està dia. Però és que els nens han d'anar a dormir, que si no demà al col·le no hi arriben, saps?
1: Això és una realitat. I si no van a dormir perquè no poden dormir, perquè s'han pres una Coca-Cola, doncs que ens escoltin des del llit.
0: Estan ben relaxats amb la Coca-Cola escoltant-nos, saps? Com ha de ser.
1: Oye, sense cafeïna, important també, eh?
0: Bueno, bueno.
1: I si no, amb ron, que està molt bona.
0: També, també.
4: Ah. 93-545-68-68.
0: Vinga, va, comencem nova hora. Avui estem preguntant quin és el millor restaurant de Catalunya per anar a fer una primera cita i, lògicament, volem saber el per què és aquell restaurant, vale?
1: Sí, exacte. Per cert, estem una mica fins al rabo de tanta promo, vale?
0: Sí.
1: O sigui, si truqueu,
0: sí,
1: intenteu no treballar al restaurant o,
0: home,
1: joder, o dissimular una mica, hòstia.
0: Hola, bona nit.
1: Favor.
0: Hola, qui és?
5: Sí, sí. Cabretes, Pol.
0: Vaya cabra, com et dius?
1: Però tu qui ets?
5: Pol.
0: Pol, des d'on ens truques, Pol?
5: Soc la cabra Pol, des de la carretera.
0: La cabra Pol.
1: La cabra Polete, molt bé.
0: A veure, Pol.
5: Jo et truco, jo et truco perquè heu posat la cançó de dormir els nens, però no heu posat el top horari. A mi m'agrada això de les 9, punt.
0: Ah, Pol, vaya friki rei. Clar,
1: Pol, collons, sí que t'agraden les creativitats sonores del Vilchez.
0: Clar. Tu vols escoltar el Flash FM? Són les 9.
5: Sí, sí.
0: Vale, doncs escolta això.
4: Flash FM. Són les 9.
0: Va quedar clar que són les 9?
5: Ah,
0: ja està, has trucat per això.
5: En fi!
0: I ja està.
1: Mira el riure de loco, eh?
0: Està loco, que la veritat, eh?
1: Pol, doncs, no sé, adiós.
0: Ah, ja ens penja.
1: Oye, pues, pues mira, li anava a oferir d'enviar-li per WhatsApp el top horari al MP3, però ja no li envio. Mira, que le follen per penjar-nos. Que se joda.
0: Vaya pinga.
1: Tonto el culo.
0: Hola, bona tarda, bona nit. No sé què dir ara jo. O sigui, bona tarda, bona nit.
1: No? A les 9 ja podem dir nit, no?
0: No sé, sí. Hola, bona nit.
6: Hola.
0: Vaya nen.
1: Per favor, no veus que hem dit que els nens no poden trucar? No, no!
0: Hem dit que els nens no, tio!
1: No, a la cama! Niño mierda, a la cama! Niño mierda!
6: No, ve tu.
0: No, però una cosa, a partir de les 9 no poden trucar nens, tio. Ho acabem de dir-ho. Com a tu què?
1: Me cago en todo.
0: Vaya pinga de nen.
1: Si te tuviera aquí...
6: Yo sí que me cago en todo.
1: Collejona, canto, niño.
0: Però digue-li a la teva mare que te'n vas a dormir.
1: On està la teva mare?
6: Me la pela.
1: Per favor.
0: Però nen.
1: És pitjor que nosaltres.
0: Des d'on ens truques, tu?
1: Des d'enlloc, perquè ens ha penjat.
0: Molt bé.
1: Escolta, ens acaba de vacilar un nen de 8 anys.
0: Que me la pela.
1: M'agrada, m'agrada.
0: Que me la pela.
4: 93-545-68-68.
0: Hola.
7: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Ei.
7: Néstor, de Badalona.
0: Néstor. Molt bé. Quin és el millor restaurant per anar de cita, tio?
7: Doncs a l'Enna, de la Rambla de Gol.
0: L'Enna?
1: L'Enna, amb dues N's?
7: Sí.
0: L'Enna. I allà què s'hi menja?
7: L'Enna, no, com el volcà. Allà és un italià.
0: És un italià, vale. Home, italià a primera cita sí, jo firmo, sí. Està bé.
1: Sí, sí, italià està bé, és fàcil. La
0: italià
1: a
0: primera cita.
7: Sí. No, a part és que està boníssim. O sigui, producte molt bo.
0: Tu treballes allà?
7: El preu...
1: Sí, sí,
7: no,
1: sí.
7: Que va. Soc de Badalona.
1: Ens pots dir on està exactament el lloc?
7: El què? On està exactament
1: sí,
7: el lloc?
1: A Badalona està?
7: Sí, al costat de la rotonda de Gord. No em sé el nom del carrer.
0: Vale. I tu has tingut cites allà, l'Enna?
7: Bueno, no, cites no. He anat amb la meva dona i està superbé. I jo crec que per una cita, brutal.
0: Home, sí.
7: Els cambrers són superatents.
0: Són els teus amics?
7: I el menjar és que... No, que va.
0: Vale.
1: Bueno...
0: Molt bé, pues.
7: He anat diverses vegades i és que està molt bé.
1: Mm-hmm.
7: Jo també tinc segona opció, eh?
1: Ah, ojo.
0: I quina és la segona opció?
7: L'inici de Sant Adrià del Besòs.
0: L'inici de Sant Adrià del Besòs. I allà que hi s'hi menja?
7: Sí. Allà és una mica més fusió, més menjar bonic.
8: Més pijillo.
7: Més model.
0: És més pijillo, sí, allò,
7: però
0: no?
7: El preu està bé, també.
0: Vale.
1: Està molt ben valorat, eh, nois? Que... Té un 4,8 a Google.
0: Molt bé.
7: És brutal. Ha guanyat 5 anys seguits en la ruta de l'etapa de Sant Adrià.
0: Ah, bueno, està superbé. Molt bé. Molt bé, doncs apuntem tots dos, tio, que vagi bé.
1: Vinga, xaval.
7: Moltíssimes gràcies. Bona nit.
0: A tu, bona nit.
1: Adéu.
0: Avui busquem el millor restaurant per anar de cita.
1: Vinga.
4: Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Tens un màster en festa i encara ho fas per amor a l'art? Vinga, va! Espavila, perquè InfoJobs té oberta l'oferta més bèstia de l'any. Entra a InfoJobs des de la web o l'app, busca Flash FM separat i la veuràs. Apunta't a provador de festes. Sí, això existeix. Si et seleccionem, 1000 abraços per anar de festa a la Wrap Up. Així, tal qual. Entra a infojobs.net, dona-t'hi d'alta i inscriu-t'hi. InfoJobs, aquí es comença fort.

0: hem de parar aquesta cançó. L'hem de parar perquè s'ha liat.
1: Sí.
0: S'ha liat,
1: sí,
0: s'ha liat, sí, s'ha liat, sí, s'ha liat, sí, i s'ha liat. S'ha liat i la senyora es pensa que no s'anava a casar ara, saps?
1: Sí, sí, sí. Bueno, no, els que us heu connectat ara, doncs res, hem liat, trucat a una tia. Li hem dit, com a broma telefònica, que no es podia casar aquest dissabte al restaurant Turó del Sol. I s'ha posat tan nerviosa que ha trucat als organitzadors reals, no a nosaltres, sí, sí, que no som ningú.
0: Que no, clar, no, clar, literal que no som ningú.
2: Oh, ai, ens ha bloquejat el telèfon!
1: Vaya estafa. Si no, truquem al tio. Tenim el seu número, també.
0: També, doncs trucarem al tio, perquè si no, la Pava ens ha bloquejat el telèfon.
1: Una mica maleducats, també et dic, eh?
0: Sí.
1: No m'agrada que em pengin.
0: Ah, mira. A veure.
1: Ah, és que he tingut un dia de merda, diuen els amics.
0: Els nervis preboda.
1: Clar, no, és veritat que és molt aviat. És massa a prop, no, la data. Són molt, sí, cabrons, els amics. Nosaltres també.
0: No ens agafarà el telèfon, no?
1: Maite, reina, coge. És que és tota una broma.
0: No, eh?
3: Hola.
1: Hola. Hola, Maite.
3: Esto no se hace, esto no se hace. A una novia histérica, ¿cómo le vais a decir esto?
2: Maite, y tan histérica, ¿eh, reina? Por favor, estás histérica.
3: Pero escolta'm una cosa, això no es fa, tio, això no es fa. Los cabrones dels meus amics que segur que me l'estan ocultant són uns fills de puta. Això no se fa, tio, a una novia histérica en un parque, a sobre me dius.
1: Però, escolta, ¿no te hi ha il·lusió la del parque público?
3: Un parque público. Mira. I a sobre t'estic dient, m'ho dius en castellano i me dices, encima.
1: Ah, sí, he anat a gas. Però tu imagina't una boda amb un payaso, con un mago, nosotros pinchando, no. Qué divertido, coño.
2: Home, pues sí, amb quatre globos.
3: Escolta'm una cosa. Sí,
4: l'has fet molt bé, diu.
3: Però escolta'm una cosa, això no se fa. Mi marido por aquí, o sigui, perquè jo anava a estampar al mòbil, estava plorant, pero a moco tendido ya, pensando en tot, y él me estaba dient, que es broma, cariño, que es broma, yo, que no es broma, que no es broma. Ah, no. Y quan he penjat, he trucat a tothom, a todos los jefes del Turó del Sol.
2: Has trucat al restaurant? No!
1: Què t'han dit? Què t'han dit?
3: És el seu dia de festa, és el seu dia de festa.
0: No te l'han agafat?
3: No me l'han agafat, el jefe no, però la noia que a la wedding planner que m'ho porta, sí, m'ha dit, Maite, no pateixis, vaig a investigar, perquè avui és el dia de festa, està tot tancat. Tu imagina't tot el que he mogut en un moment.
1: No, ja, no havia la fuga, eres, eh?
3: Total, no, fuga no, iba a matar a cualquier persona.
1: No, fuga la que ha tenido el restaurante de agua, concretamente, Maite.
2: Clar, ara, els teus amics, a quatre dies de casar-te...
3: Què
2: millor que diuen que de fer una broma en directe per la ràdio.
1: Però és que no t'ho veus. Que a sobre fan veure que els hi fa pena perquè me dice, tu amiga, dice, no, pobrecita, està molt nerviosa i ha tenido un dia de mierda. Home, ja, però llavors no facis la broma, hija de puta. Ui, vaya riure de brusca.
3: Però havia passat també una cosa abans. O sigui, 5 minuts abans la meva parella em diu que un dels familiars tampoc pot venir, o sigui, remodelació de la taula. Ha sido un momento crisis, momento top, quan m'heu trucat per telèfon per dir-me lo de la fuga. O sigui, escolta, no.
1: Podemos ir nosotros, Maite, podem anar al Miquel i jo en comptes del familiar?
0: Ens vols?
3: Mira, oye, pues mira, te deixo

0: aquest cap de setmana que ve?
1: A veure, m'ho he pensat molt, fent tot això, els tràmits de casament, tot la parafernàlia que jo he muntado, m'he pensat més d'una vegada, perquè la meva parella era d'anar a signar i a tomar por culo tothom. I jo, no, jo quiero bodorrio, yo quiero bodorrio. Pues toma bodorrio, que me comí hoy, vamos.
2: Vale, pues sí.
0: La broma.
2: Correcto.
0: Pues,
1: sí, sí, sí, totalment.
0: Estàs segura que has trobat l'home de la teva vida?
1: Sí.
0: Creus que acabareu fins que Déu us porti al cel o a l'Inter?
1: Home, en principi hauríem, sí.
0: Sí?
1: És la intenció, és la intenció.
2: Ui, tindreu fills? Esta se folla un camarero, ja veràs.
0: Segura, segura. Tindreu fills? Tindreu fills?
1: Intentarem, intentarem.
0: Sí?
2: A por el niño, sí. Ya.
1: A por el niño, por la niña, por lo que venga.
2: Com el direu,
0: per què no ho feu abans de la boda? Seria molt maco,
2: claro.
0: Saps?
2: Sí?
0: Clar.
2: O sou de castidat? Sou de castedat? D'això de que fins la boda res?
0: Ui, aquesta no.
1: No,
0: sí,
1: home, va,
0: sí.
1: Mira, el dia de la boda...
0: Si es carrega tot.
1: Aquell dia és de resacón total i l'anterior el marxa a casa seva i jo em quedo a casa meva.
2: Ui.
1: No dormim la nit junts.
2: Vaya opus.
0: I per què?
1: Perquè és tradició, és el protocol.
2: Per mi és traïció, no tradició.
0: I si se'n va a dormir amb un altre?
2: Clar.
0: Clar. Imagina que se'n va amb un altre a dormir.
1: Oye. No, perquè se'n va la meva sogra. No,
2: tinc...
1: no, no, no, no.
2: Jo tinc un dubte. La despedida, el comiat de solter i soltera ja ha estat, no? Segur?
1: Sí, ja sé. Ja,
2: vale,
1: ja
2: digue'ns la veritat. Hubo stripper o no?
1: No, no, no. Ja
2: no,
1: no. Però ja no es porta això de stripper.
2: Sí que es porta, sí.
0: A mi ni si no em posen a stripper no em caso, eh?
2: Perdona,
1: que no, que no, que...
2: Perdona, com que no es porta? Sí que es porta i molt.
1: Que no es porta, ja los strippers están muy desfasados.
2: Tu contrataste un cubano con el pito enorme.
1: No. No, no, no, no, jo amb les meves amigues i ell amb els seus amics.
0: I què vau
1: fer? De tardeo. Ara s'emporta el tardeo, tardeo.
2: Ell segur que no va anar, ell no va anar de tardeo, ell va anar de pilinguis.
0: Molt bé!
1: No, em va anar de tardeo. Se'm va anar de tardeo.
0: Pues que vagi molt bé la boda, felicitats.
1: Moltes gràcies.
2: Vivan los novios!
1: Vivan los novios!
2: Vivan
1: los novios!
0: Que vagi bé!
1: Els meus amics, li tinc guardada, els meus amics, que se preparen.
0: No, insulta'ls en directe. Espera, i aprofita.
2: Sí, clar.
0: Estan escoltant, insulta'ls.
1: Cabrones, os vais a enterar cuando... Esto lo guardo, pero vamos, a 4 días de la boda esto no se hace, cabrones.
3: Tomba.
2: Oye, estic pensant una cosa. Segurament, en un dels discursos de la boda, sortirem nosaltres.
0: Ai, sí?
2: Perquè, clar, perquè faran referència a la broma, 100%.
1: Segur, segur.
2: La cara.
1: Això és seguríssim.
0: Serà el tema de conversa de tota la boda, jo crec,
1: sí. I de tots els dies. I de tots els dies.
0: Molt bé, guapa, que vagi molt bé la boda. Un petó.
1: Moltes gràcies, un petó. Adéu.
4: Estem bojos per escoltar-te. 93-545-6868.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Hola, com et dius?
2: Nika.
1: Nika. Nika, és la versió trans de Nico.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: a través del Flaix Urbana. Les 9 i 36 minuts, avui volem restaurants. Restaurants perfectes per fer la primera cita. I, lògicament, volem saber per què és el vostre restaurant preferit. Anar a fer la vostra primera cita en el restaurant que ens direu aquí, al Flaix Urbana.
1: Exacte, home, molt maco, eh? De cita de restaurant i gràcies al Flaix Urbana, doncs mira, podeu prendre boli i llibreta i apuntar-vos doncs, per anar a tot arreu de Catalunya doncs, a fer primeres cites.
0: Tenim el telèfon lliure.
2: 93 545 68 68.
0: Vinga, va, truca'ns ara. 93 545 6868. Està el telèfon disponible i ja ens dieu el vostre millor restaurant de Catalunya
1: sí.
0: per anar a fer una primera cita.
1: Corrector.
0: Ens han dit diferents restaurants, però també ha sortit anar a fer un gelat
1: sí.
0: o anar a fer un bufet de sushi.
1: Sí, però posa el context. Han dit anar a fer un gelat per veure com la xupa.
0: Bueno, mira, cadascú.
1: Cadascú al seu estil. Clar, clar.
0: Hola, bona nit.
3: Hola. Hola, bona nit.
0: Hola, baixa'm el volum de la ràdio, tio, sisplau.
1: Vaya drama.
0: Estàs molt sordo. Des d'on ens trucas?
3: No, que vaig conduir al treball.
0: Ah, vale, com et dius?
3: Carlos.
0: Carlos, a veure, quin és el millor restaurant de Catalunya per fer una cita?
3: Doncs mira, jo sóc de Badalona i a Badalona tenim un restaurant que es diu La Bella Venècia.
0: Bella Venècia.
3: I he tingut bastants cites allà i molt bé, molt bé.
0: S'entén que és un restaurant italià, pizza, pasta i aquestes coses, no?
1: Vale.
0: Vale.
3: Ho recomano molt.
0: Però tu treballes allà?
3: Vaig treballar també allà.
0: Vale.
1: Clar, és que resulta que ara tothom treballa o té alguna relació amb els propietaris.
0: Saps?
1: Nos da por culo.
0: Però tu ja has tingut cites a La Bella Venècia?
3: Sí.
0: Sí?
3: I molt bé, molt bé. Som molt bona gent.
0: Però t'ha funcionat la cita?
3: Sí.
0: Has acabat fent un kiki?
3: Clar.
0: Molt bé.
1: A veure, i com va ser la cita exactament? Què veu sopar? Va, explica'ns.
3: Bueno, allà faig els aniversaris, també el faig allà, per reunir-me amb amics. No
0: tu ets el jefe de La Bella Venècia.
1: Sí, sí, sí. Tu ens estàs estafant, ens estàs prenent el pèl i no ens agrada res.
0: Totalment.
1: T'has enganyat.
0: Segur?
1: Per què?
0: Pues molt bé, apuntem Bella Venècia. Gràcies, que vagi bé, tio.
1: Vinga, xato, adéu.
3: Bona nit.
2: 93 545 68 68.
0: Hola, bona nit.
4: Hola, buenas noches.
0: Hola, com et dius?
4: Jo, Dorian.
0: El Dorian.
1: El Dorito.
0: El Dorian.
4: El Dorito.
0: Dorian, des d'on ens trucas?
4: Des de Martorell.
0: Molt bé.
1: Vale.
0: El teu restaurant per fer cites, tio.
4: És brutal. Restaurant Vinya Nova, en Collbató.
0: Collbató, Vinya Nova.
1: Vinya Nova.
0: Vale. I allà què mengem? Nova.
4: El què, perdona?
0: Què mengem allà, al Vinya Nova?
4: Hacen botifarres boníssimes, comida muy artesanal, és increïble. Encima, para una cita es increíble porque, bueno, últimamente no lo tienen, pero antes tenían animales por fuera.
0: Okay.
4: Después de comer podías ver ponis, de todo, increïble. Brutal. I encima se ve Montserrat arriba de todo.
0: Tu treballes allà, al Vinya Nova,
4: sí,
0: no? De la manera que parles?
4: No.
0: Segur?
4: No.
1: Jo, a veure, us he de dir una cosa, eh? Nosaltres som objectius. A mi em sembla un lloc molt maco per anar amb família, amb nens i tal. Mm. Però per primera cita, tampoc, tios. Perquè
0: què és? A veure, què estàs veient per
1: rotllo,
0: internet?
1: És rotllo masia.
0: Sí, està bé.
1: Es veu que pots fer un bon arrosset i tal, bé. Però això és més de família. Primera cita jo crec que ha de ser una mica un espai més íntim o...
0: Hola, s'ha cabrejat, eh?
1: Perdón por dar mi opinión, eh? Cara de cul.
0: Hòstia.
1: Jo crec que s'ha tallat que el restaurant no té molta cobertura.
0: Sí, sí, segur. Aquest home s'ha cabrejat de veritat.
1: Bueno.
0: No pots opinar. No podem opinar.
1: Una altra denúncia, ja està, vinga.
0: Del Vinya Nova. Vinga.
2: 93 545 68 68.
0: Hola.
5: Hola, bona tarda.
0: Hola, com et dius?
1: Ei.
5: Maite.
0: Des d'on ens truques, guapa?
5: De Sallent.
0: Molt bé, preciosa, bonica.
1: Des de l'asiento, vale.
0: A veure, Maite, quin és el teu restaurant per fer una cita, carinyo?
5: Mira, aquí a Sallent hi ha un restaurant que es diu el Mas de la Sala.
0: Mas de la Sala.
5: Sí, vale. que té també hotel. I si surt bé la cita, doncs...
0: Pues per fer el kiki.
5: Endavant.
1: Vaya vale, promo de l'homo, que estàs fent.
0: Però bueno, el plan no està malament.
1: Clar,
0: tu perquè... vas al Mas de la Sala a sopar i acabes a dalt fent un kiki, saps?
1: I té gimnàs, també, per cremar les calories.
0: Molt bé.
5: Claro, claro.
0: Home. Maite, quan et paguen allà al Mas de la Sala? Et paguen bé o què?
5: Digue'm.
0: Que si et paguen bé el teu sou al Mas de la Sala.
5: No ho sé, jo no treballo allí,
0: No, segur...
1: És la propietària, no, Maite?
0: Ah, bueno, clar.
5: No, ni propietària ni res, jo he anat allà.
1: Vaya banyera i vaya picadero per follar.
0: Ah, o sigui, el restaurant està fet per follar, no?
1: Tot el complex.
5: No, tu vas a dinar o a sopar.
0: A sopar,
5: i
0: vale.
5: Si surt bé, doncs...
0: T'agafes una habitació.
5: Jo vaig fer la copi completa.
0: Hola, la Maite ho ha fet.
1: Vaya, vaya, vaya calenta.
0: Amb qui ho vas fer-ho, tia?
5: Amb un ex.
0: Amb
5: no,
0: un ex.
5: Val la pena parlar.
0: Sí que val la pena, sí. Sí,
1: sí, explica'ns.
5: Sí, que no. Sí.
0: Com va anar?
1: Has fet la promo, ara ens dius això, va.
5: Que no. Això no val per res.
0: Ah, perquè ara estàs amb una altra i no li pots posar gelós.
5: Restaurant sí que val. La exparella no val per res.
0: Vale, per vale. Tant, hem d'anar al màster a la sala, que tot està preparat, perquè allà hi tenim sopar i a dalt hi tenim el picadero.
1: Claro.
5: A més, es menja molt bé.
0: I es menja molt bé, clar, i a sobre menges bé, saps?
1: Oye, però llavors ens convidaràs, no?
5: No, convidant tu, no pots.
0: Bueno, fem una cosa, tu pagues el sopar i nosaltres l'habitació, vale, Maite?
1: Exacte.
5: Bueno, ja vaig.
1: I compartim banyera, vale, Maite?
0: Mm. Jo ho trec la roba, no pateixis.
5: Això ja, jo soy de... Estic molt reservada per això.
0: No te posis nerviosa, Maite.
1: Mira. Però reservada per la tia és la que ens ha dit que aneu al restaurant i després a follar. O
0: clar,
1: sigui,
0: clar,
1: tan
0: Maite,
1: reservada no ets, Maite.
5: A veure, si vas a una primera cita i la cosa sale bien, pues tú mismo. Ahí lo tienes...
0: Allà està tot.
5: No tienes que andar...
0: Molt bé, Maite, gràcies per la teva recomanació, guapa.
1: Maite!
5: Bona nit, que vagi bé.
0: Adéu, bonica!
1: Ciao.
0: Que mona la Maite.
1: Oh, és un cielo, eh?
0: Sí. Hola, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
6: Jordi,
0: on ets, tio?
1: El niño polla.
6: De Palau Solità i Plegamans.
0: Molt bé.
1: Hòstia, vale.
0: Jordi, a veure, vale, mira, quin és el restaurant per anar a fer una cita?
6: Mira, jo estic aquí amb la meva parella al cotxe i hem dit que no hi ha cap restaurant bo per una primera cita. Una primera cita no es va de restaurant.
0: No!
1: Ojo aquesta opinió, no, m'està agradant.
0: No. A veure, a on?
6: No, aquesta opinió és la bona, perquè la primera cita no es va de restaurant. Com a món es queda per un tapeu a la tarda, i si la cosa llavors ja va bé, a la nit s'allarga, però no es va de restaurant la primera cita. Super en contra.
0: Primer una birra o un cafè, a mitja tarda?
6: Birra.
0: Birra a mitja tarda.
1: Jo crec que el millor és rotllo a les 7, perquè la birra passa
6: exacte.
1: Ràpid, i en una hora ja pots decidir si vols anar a sopar o si t'inventes l'excusa de dir no tengo algo, saps?
6: Boníssima, és aquesta. L'has captat ràpid.
0: Vale. Sí, és birra a mitja tarda i... Bueno, tenir un restaurant per si de cas, perquè després de cap allà a les 7, 8,
1: clar, exacte.
0: Cap a les 9 diguis... Home, si tens gana, doncs tens un restaurant allà fitxat, saps?
1: Absolutament. Exacte.
6: Tal qual. Llavors, l'únic que diria és que sí que intentar anar als restaurants tipus del poble, saps? O de la zona, que no sigui tipus Tagliatella o alguna així franquícia.
0: Vale,
6: ja està, aquesta és la nostra única aportació.
0: Que no sigui franquícia.
1: Posat a ser restaurant, exacte, que no sigui franquícia. Però no veus més per primera cita alguna cosa original i íntima? Perquè un restaurant de poble potser no... Rotllo Masia, potser no tal, saps?
6: No, ja et dic, jo quedaria per fer un lloc que facin una mica de tapeo, saps? Llavors que si la birra s'allarga, doncs això, puguis fer...
0: Clar, i l'altre és demanar algú per compartir o no? O sigui, compartim alguna cosa? És el primer que compartirem aquesta nit?
1: Uf, cuidao,
0: saps?
6: Jo soc d'opinió de que no, perquè s'han deixat les coses clares des del primer dia, que després venen les desil·lusions.
1: Ah, però què vols dir? Ah, no, tu parles de convidar o no convidar, no? No de compartir.
6: Bueno, de tot una mica, perquè clar, primer de compartir, si tu et comparteixes després, què passa? Que després tu potser algú vols molt i després ho has de compartir sempre, llavors això tampoc és bo.
0: Bueno, però també ho comparteixes aquella nit i ja està, no?
1: Tu pots deixar clar, al moment de sopar pots deixar clar, oi, avui tinc gana, vull això per mi, eh? No passa res.
6: Sí, també pot ser, també pot ser.
0: Molt bé, Jordi, doncs gràcies per el teu pla de fer una birra i després a sopar.
6: A sopar si va bé, si no, un altre plan alternatiu.
0: Cap a casa.
1: Joc té!
0: Adéu, Jordi, que vagi bé!
6: Adéu!
2: El programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

0: Dimitri Vegas, Like Mike. Això es diu Màquina Time i sona el Flash Urbà.
1: Ereu màquina.
0: Hola. 10 minuts i les 10. Quin és el millor restaurant per anar a la cita?
2: 93 545 68 68.
0: Ah, estem descobrint molts restaurants arreu de Catalunya d'avui, eh? Molt bé.
1: Sí, sí, ens han dit també un parell de walks, bufet lliures, que això no considerem que és el millor espai per fer cites. Moltes masies catalanes.
0: Està bé, sí.
1: I algun restaurant així més de cuina concreta, gastronomia top.
0: Però jo anar a fer una primera cita a una masia catalana, també ho veig bé, eh?
1: Ho veus bé,
0: sí,
1: tu?
0: Sí, no veig el problema.
1: Clar, o sigui, problema com tal no, però clar, és l'ideal per primera cita, l'ideal. Saps?
0: Si els dos estan d'acord i pelante, pues així catalanets i així, pues pelante.
1: No, sí, sí, no, totalment.
0: Vinga, va, tenim el telèfon lliure.
2: 93 545 68 68.
0: Està disponible. Ara mateix el telèfon. 93 545 6868. Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
1: Hola.
3: Camilo.
0: Javito.
1: Javito o Camilo?
3: Camilo, Camilo.
0: Ah.
1: Camilo, molt bé, vaya nombre, molt maco, com Camilo VI.
0: Camilo, quin restaurant tens tu per fer una cita?
3: Doncs mira, el pendejo que està a Sabadell.
0: El pendejo.
1: És mexicà?
3: El pendejo que està a Sabadell.
1: Sí, sí, però és d'alguna nacionalitat especial o no?
3: És mexicà.
0: Ah, és mexicà, és molt bé. Sí, però per primera cita, un mexicà, no sé si ho acabo de veure, no jo, sé.
1: Habrá muchos pedos, A veure...
0: Pues sí.
1: No, jo realment. Crec,
3: jo crec que sí, eh?
1: A veure, mola per aniversaris. Et posen un gorro de mariachi. Això està guapo.
0: Veus,
1: però
0: vale.
1: Clar, no sé si molt romàntic és el gorro de mariachi. Sent
3: sí, sí, és romàntic.
1: Mentre gaudeixes d'un espai. Tens alguna cosa a veure tu amb els propietaris o no, cabron?
0: Camilo?
3: Digue'm.
0: Si tu treballes allà.
3: No, jo no treballo allà.
0: És que
3: jo he anat per fer una cita amb la meva parella.
0: Ah, i com es diu la teva parella?
3: Jessica, està aquí amb mi.
0: Passa la Jessica.
1: Camilo i Jessica, clar.
0: Jessica.
4: Hola.
0: Hola, guapa.
1: Què tal?
4: Bé, aquí, conduint.
0: Què vas pensar quan el Camilo et va portar en un mexicà per primer cop en una cita?
4: Sí.
0: Eh?
4: No lo había probado mai. I em va demanar salir aquell dia.
0: Oh.
1: Jessica, d'on ets tu? D'on ets?
4: De Barcelona.
0: Sí.
1: Ah, sí?
0: Sí, de Barcelona. Molt catalana, la Jessica.
1: Jessica, no em va demanar salir aquell dia? No, segur no. Que no és mexicana i sou els propietaris?
4: No.
0: Segur?
2: Bomba.
1: A ver si los pendejos vais a ser vosotros.
0: Jessica.
4: Dime.
0: Cobres molt bé en el pendejo?
4: Què?
0: Que si cobres molt bé allà, en aquell restaurant.
4: Que no treballo.
0: Segur?
4: Allà.
1: Que no trabajo, pinche mamón, que te lo juro que no soy de allá. Que no trabajo en el pendejo, pendejo.
4: Que no.
0: Truquem al pendejo, eh?
1: Ah, vamos a hacer... Nema, ¿podemos hacer una broma telefónica a vuestro restaurante o no?
4: Trabajo a un gestillo,
0: fichó. ¿Sabadell?
1: Sí, es a Sabadell, correcta.
0: Anem a trucar al pendejo, ¿vale, Jessica?
4: Vale.
0: Anem a fer un pedido al pendejo. A ver si ens agafen el telèfon. Potser està bo, el pendejo.
1: Home, a veure, tenen menús que fan bona pinta de dir, per 26 pavos.
0: Ah, sí?
1: Sí, i tenen un xupito que és... Ah, no, de la casa. Havien des de la cabra, però no.
0: A veure, podríem dir que ens hem quedat tancats al lavabo.
1: Per exemple.
0: Però en mexicà.
1: Sí, hòstia.
0: Agafaran el telèfon, el pendejo.
1: Quina falta d'atenció. Clar, els jefes estaven trucant-nos a nosaltres.
0: Ah, bueno, clar.
1: No poden contestar.
5: Bienvenidos al pendejo.
0: Hostia.
5: Estamos abiertos todos los días para hacer una reserva por nuestra página web. www.pendejorestaurante.com. Los esperamos.
0: Ah, y posan mariachi. I ja està,
1: això
0: no?
1: Això que ha estat, però una cosa, ha semblat ja un... Però que ha semblat un sketch, un gag, però què és això? Però podeu contestar-nos, conyo!
0: No ens han agafat.
1: És que no agafen mai, bro, perquè el diuen pendejo. Que reservin pel web i sí. Nosaltres ens la pela. No volem estar ocupats amb el telèfon quan nosaltres hem de cuinar.
0: Bueno, i no ens han agafat el telèfon perquè els jefes ens han trucat a nosaltres.
1: Jo, mira, ho sento molt, aquí em manifestaré. Això romàntic no és. No sé els nois si eren propietaris o no, però jo ho sento molt. Romàntico, como tal, como ja, tal.
0: És que, a veure, anar a fer un kebab, anar a fer un mexicà, anar a fer un sushi com a primera cita,
1: clar, és que...
0: sincerament...
1: A veure, hi ha mexicans que són molt estilosos i molt de categoria, que més o menys sí. amb la llum apagada, tal. Però és que, macho, aquest sembla la cantina de la iaia Concha Doncha, per favor.
0: Dius?
1: Sembla el Chiqui Parks. I mira això, take away, ponen a un luchador de mariachi.
0: El pendejo.
1: Ai, Déu meu.
0: Molt bé. El recomanem molt, per cert. Sí, si home. Voleu anar, aneu, només faltaria.
1: Molt econòmic.
0: Sí, sí. Va, que arribarem a les 10, de seguida veu més telefòniques i també més restaurants. Abans Bad Bunny, Baile Inolvidable.
2: Som bisexuals. Ens agrada el vi i el sexe. Flash Urban.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flaix Urban. A la carta de flaixfm.cat. Flaix FM. Són les 10.
1: Flaix FM.
0: Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868.
2: Va.
0: Amb Miquel González i Tomàs Poal.
2: Les 10 en punt. Avui busquem el millor restaurant de Catalunya per anar a fer una cita.
3: Ara m'agrada, hòstia.
2: I volem saber el per què.
3: Sí, exacte. Volem saber el motiu pel qual tindria una primera cita, doncs, aquell restaurant. Si és que per vosaltres és romàntic o si us agrada pel menú, pels cambrers, jo què sé.
2: Però el que no volem és que ens truquin els propietaris i la gent del restaurant. És que, clar, no. I si ho feu, feu bé, perquè us pillem de seguida, saps?
3: És que, clar, per la sinceritat. Truquen per recomanar un mexicà i resulta que la tia té accent mexicà, doncs, clar, canta una mica.
2: Vaya!
3: Canta una mica molt.
2: Vaya.
0: 93-545-6868.
2: I aquest és el telèfon de la ràdio, perquè ens truquis ara mateix. Va, que tens el telèfon lliure. 93-545-6868, el millor restaurant de Catalunya per fer una cita.
3: Vámonos!
2: Hola, bona nit.
4: Bona nit.
2: Hola, com et dius?
4: No ho diré perquè així puc parlar tranquil·lament de quin és el millor restaurant.
3: Uau. Vale, però què vols dir?
2: No entenem. No tampoc és un tema tan tabú, sí, no, el que no, estem per fent
3: no
2: avui.
3: No és directament proporcional, no, perquè, com et dius.
4: No, perquè si no la meva dona potser es pot enfadar.
2: Perquè t'has anat amb un altre, en un restaurant, a fer una altra cita.
4: No, però potser l'he portat o n'he portat altres.
3: Ah! Vale. No dius el nom perquè la teva dona no l'has portat mai a la primera cita a aquest restaurant, no?
4: Mai.
2: Bueno, no l'hi has portat mai. Vale, quin restaurant és?
4: Sí, més que un restaurant és una zona on hi ha molts, que és el carrer de Blai.
2: El carrer Blai,
4: vale. La tasqueta de Blai, per exemple.
2: Vale, el carrer Blai. Home, és un lloc molt de cita, eh? Està bé. Vale.
3: És de pinxos,
4: bueno,
3: no?
4: Bueno, perquè és correcte, però no és tant pels pinxos, perquè no és en una primera cita posar una taula on estàs assegut, un davant de l'altre, és una mica...
2: És més el plan.
4: Una mica fred. Vale. Correcte. El plan d'estar, poder-te aixecar...
2: Vale.
3: Està molt bé, això sí, mira, en aquest sentit mola, sí, perquè hi ha moviment, hi ha molts estímuls, i això és xulo.
2: Per qui no sàpiga, és un carrer de Barcelona que està ple de bars de pinxos i de cervesetes, sí. I així, i te vas movent pels bars.
3: Està pel poble sec.
4: Correcte.
2: Vale.
4: Molt correcte. Bé.
2: I
4: correcte.
2: Tu no has anat mai amb la teva nòvia al carrer Blai?
3: Clar.
4: Amb la meva dona diria que sí que he anat, la vaig portar, però era on portava molta gent.
3: Hòstia, portaves a totes les guarris.
4: Oh. Correcte.
2: Has tingut... Quantes cites tu has tingut en el carrer Blai?
4: Hòstia. Ara ja fa temps que ja estic fora de joc, però en època bona potser era el meu lloc predilecte per anar a una primera cita. O
2: sigui, et coneixia tot Déu en el carrer Blai, loco.
3: Ah, sí?
2: Mare meva.
3: Fa por.
4: Sí, sí. Ara, quan ets jove i tens temps per fer-ho, doncs mira, cap endavant.
2: Doncs mira, a lligar cap al carrer Blai i vinga, pa dentro.
3: Pues pura fantasia.
2: Perfecte. Pues molt bé, apuntem. Molt que vagi bé, tio.
3: Vinga, xaval.
4: Vinga,
2: bona nit. Adéu. Que vagi bé. Ai, no va el telèfon.
3: Ai, no. L'hem de dir nosaltres.
0: 93-545-6868.
2: Ja diu aquest home que ja cobra per dir-ho, saps?
3: Sí, el tenim aquí tancat a l'estudi. A vegades s'enfada i no ho diu, però ara ho ha dit, eh?
2: Saps què passa? Que si li toques el cul, diu el telèfon.
3: Sí, si li fiques el dit pel cul, te'l diu.
2: Sí, mira.
0: 93-545-6868.
2: És molt heavy, eh?
3: No, és com un resort automàtic.
2: Però, en canvi, si li guardes una altra cosa, diu això.
0: De 8 a 11, Flaix Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: lejitos. De lejitos hasta portar un pis, de lejitos.
1: Ben lluny tot, per favor.
2: Va, anem a fer una broma.
1: Sí, correcte.
0: Anem a fer una broma, perquè hem de fer una broma. Per què? Doncs perquè és la nostra feina. Que sí, nosaltres ens dediquem a fer això, a fer bromes.
1: La veritat és que sí, és la nostra feina i això és el que ens agrada.
0: I aquí l'anem a fer ara mateix?
1: Doncs mira, el nom del tio que demana la broma és Fernando. I l'ha escrit
2: Fernando.
1: Així, amb dues as, Fernando. Sí, sí.
2: Fernando.
1: M'agradaria fer-li una broma a la meva xicota. Es diu Maria Güell, us explico. Naltros vivíem en un pis a baix, Tarragona. Mm. I d'altre, vam tindre un problema amb les factures de l'aigua, teníem contractat amb Endesa, i estaria divertit dir-li que hi ha pendent diverses factures de 1.000 i pico, 2.000 euros. La direcció del pis era tal, que ara la direm, i que si no paga li ficarem en llistes d'amorosos i que cada cop la multa serà més gran, bla, bla, bla.
0: El Fernando. Sí. Que cabrona el Fernando amb la Maria, no?
1: Bueno, el Fernando sap que la Maria és de metxa corta i vol que li cardem una molt bona broma.
0: Doncs vinga, anem a trucar a la Maria, a veure si ens agafa el telèfon. I es pot colar aquesta broma per la Maria.
1: Vinga, Maria Güell.
0: L'estem trucant.
1: No confondre Maria Gay.
0: No. Trucant a la Maria, va.
1: Mary.
0: Va, Maria, va.
3: Se te ha redirigido al buzón de voz.
1: Això
3: porque la persona
1: penjat.
3: A la que estás llamando...
1: Ens ha penjat, segur.
2: Tornem a trucar-la.
1: Ens ha penjat, segur.
0: Aquesta senyora ens ha d'agafar el telèfon perquè sí, eh?
1: Anem a tornar a agafar el telèfon. Vinga, vamos allá. Esperem que vagi bé ara la trucada. Per favor, per Déu.
0: A veure ara.
1: Vinga.
0: Va, Maria. Va, Maria. Vinga, Maria, tu pots.
4: Hola.
1: Hola, bona nit. Parlo amb la Maria Güell.
4: Sí.
1: Què tal, Maria? Mira, et truco d'Endesa. Em dic Martí Pedra.
4: Sí.
1: Vale, escolta, et podem fer unes quantes preguntes en relació a unes factures que hi havia pendents, si us plau?
4: No, merci.
1: No, és que, Maria, una cosa, no és merci o no merci. Me cago en Dios!
2: Això és per culpa d'aquesta gent que es passa el dia trucant i estafant a la gent que quan... Bueno,
1: no.
2: Quan va en sèrio, que no va en sèrio...
1: Hem de tornar a trucar. Hem de tornar a trucar. És que, clar, la Maria es pensa que li estic oferint alguna cosa. Li he dit que són factures pendents. És que jo crec que la tia és tonta i no ho ha entès, jo crec, no?
0: Clar, al ser Endesa ja directament en plan en volen estafar, saps? Clar,
1: sí.
3: Se te ha redirigido al buzón de voz.
1: Tornem a intentar. La última,
2: Maria,
1: nos vamos.
2: Maria, va.
1: Quina ràbia quan ens pengen, eh? Normal, jo també penjaria.
0: El nòvio, si ens està escoltant, sisplau, ajuda a que agafi el telèfon.
1: Clar.
0: Saps?
1: Clar.
0: Digue-li, agafa el telèfon.
1: Venga, venga.
0: Ja l'agafo jo i després te'l passo.
3: Se te ha redirigido al buzón de voz.
2: No, para de penjar.
1: Vaya desastre. Vaya desastre.
0: Vaya pinga,
1: no,
0: Maria.
1: Jo entenc que ens hagi penjat. Potser la culpa és meva, hauria d'haver començat d'una altra forma, eh? Ho assumeixo la responsabilitat.
0: No passa res. Últim cop. Va, Maria, va.
3: Se te ha redirigido al buzón de voz porque la persona a la que estás llamando no es...
1: No podem perdre més el temps amb la Maria de merda, així que res. Escolta, si no, el que podem fer... Li pregunto al nòvio si està amb ella i truquem al nòvio de part d'Endesa i que posi l'altaveu.
0: Molt bé.
1: Això podria estar bé.
0: Molt bé.
1: Bueno.
0: Doncs parlarem amb el nòvio a veure si ho podem fer, això. Mentrestant, obrim les línies al telèfon. Vinga, va.
5: 93 545 68 68.
0: Que quedi clar, aquestes coses demostren que les bromes són en directe i són verdaderes 100%, eh? Que aquí
1: sí,
0: no ens inventem mai res, per
1: aquí
0: si de cas.
1: Aquí arrisquem tota la carn en l'assador i és per això que ens agrada fer-ho en directe, així que ja sabeu, demaneu-la al 699 69 69 69.
0: Ara pots trucar, si vols, al 93 545 68 68 i dir-nos quin és el millor restaurant de Catalunya per fer una primera cita i per què és el millor restaurant per fer-ho, vale?
1: Exacte. I parlant de restaurants i de menjar i de tal, per cert, que ja tenim creat el grup de WhatsApp de la barbacoa de Flash Urban, eh?
2: Serem de barbacoa!
1: I ara activaré perquè la gent pugui escriure pel grup.
0: A barbacoa.
1: I que comencem a organitzar. De moment som unes 15 persones, jo vull que siguem moltes més, vale?
0: Home,
1: així
0: sí.
1: Que jo estic afegint el grup a la barbacoa, doncs aquelles persones que ens escriguin ara per WhatsApp i ens diguin que volen anar a la barbacoa, vale?
0: Què heu de fer? 699-69-69-69. Ens envieu un WhatsApp i dieu que voleu venir a la nostra barbacoa clandestina
2: que encara no tenim lloc. Si algú té lloc, ho digui, sisplau, eh?
1: Exacte. I, sobretot, la gent que estigueu al grup i que estigueu escoltant, m'agrada que hi ha algunes persones que estan afegint a altres persones. Això és molt bo.
2: Que bé.
1: Això és molt bo.
2: Doncs va, si us voleu afegir a la nostra...
1: Barbacoa.
2: Ens heu d'enviar un WhatsApp i dir, jo vull venir al 699-696-969.
1: I això estarà molt guapo. Portarem música, festa i beguda.
2: Vinga.
5: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

0: meditar.
1: Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flash FM 93.8.

0: Des del darrer àlbum del Quevedo tenim la col·labo de Lueva Línia. Això es diu El Golpito. A mi això em sembla espectacular, aquest tema. De veritat, és un temazo,
1: La veritat és que és la cançó viral del moment a TikTok i també molt potent, així que per Flash sonarà un huevo, això segur,
0: Anem cap al telèfon.
2: 93 545 68 68.
0: Hola, qui ens truca?
3: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. A les 10 i 25 minuts a la nit.
1: Fantàstic.
0: Com et dius?
3: Perdón. Bona nit.
0: Com et dius?
3: Em dic Iris.
0: Iris.
1: A l'arcoiris, que bonito.
0: Molt bé.
3: Sí, sí.
0: Iris, estàs justament amb els iris molt grans, no? Sembla ser, o no?
3: Sí, més o menys. La meva... Sí, el meu nom és recomendat per l'arcoiris.
0: Per l'arcoiris, vale. No
3: sabia alguna pregunta.
0: Què?
3: Esteu recomendant restaurants, no?
0: Bueno, estem preguntant quin és el millor restaurant per fer una primera cita.
1: Exacte.
0: Iris.
1: I molta gent està trucant perquè és propietari del puto restaurant i esperem que tu no ho siguis, Iris.
3: No, està bé. Puc recomendar una que jo crec que és el millor?
0: A veure, quin, Iris?
3: A veure, és un xinès, però la meva opinió, tenen moltes opcions que jo crec que me gustaría más. Pero, yo pido un mod.
4: Pero Ili, ¿puedes decir nombre del restaurante o no, cojones?
0: Claro, ¿y qué es el nombre del restaurante?
3: King Sushi,
0: ¿Kings?
3: De Carrer Castella, Terrassa.
0: King Sushi de Terrassa.
1: A ver,
3: sí, sí, es muy bueno, ¿eh? O sea,
1: King Sushi Terrassa.
0: ¿Tú trabajas allá?
3: No.
0: ¿No?
3: Hombre, no. Yo, mira, yo todavía tengo edad, pero claro. ¿Qué va? No.
1: Es que yo...
0: ¡Quina gana!
1: Però clar, bro, a veure, és de bufet lliure.
0: Però és que fer una primera cita en un bufet lliure de sushi, sincerament, Iris, tia.
1: Iris. Que a veure, que a tots ens encanta el sushi i ens encardem pel cul.
3: Tiene comida buena, A mí no me juzguen que tiene comida buena. O sea, hay unos nuggets de esos de patatas y cebolla, que es como una tortilla pequeña, así frita, pero para mí está buenísima.
0: A mí em sembla molt bé. Vale, un moment, em sembla molt bé que deu estar deliciós. Jo tinc una gana ara mateix, però... A una primera cita, ¿tú crees que sería un buen lloc?
1: Ah.
0: De veritat.
5: Sí, sí. Hola, buenas noches. Soy su padre.
0: Hola, padre.
5: Sí, buenas noches. Sí, que la verdad que sí, que es un restaurante como una primera cita.
0: Pero una primera cita en un japo, tío. De veritat.
5: No, ¿sabes qué pasa? Que la han remodelado y está muy chulo por dentro, tío. Es una opinión, Pero, es una opinión.
0: No, sí, cadascú.
1: Pero vosaltres treballeu allà, no digo mentides.
3: No somos chinos, no.
0: No.
1: Pero no eres japonés. Es que la cita tu hija puta.
5: El chino.
0: Vale. Molt bé, pues ho apuntem, que vagi bé, gràcies.
5: Gràcies.
0: Adéu.
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Hola, bona nit.
6: Bona nit.
0: Hola, qui ets?
6: Soc David, a Monistrol.
0: David, què passa, tio? A on vas tu a una primera cita, David?
6: A veure, aquí a la meva zona... La veritat és que no havia trobat així res encara. I l'altre dia, el dia de la mare, vaig estar en un restaurant, Esparreguera, que és molt guai. No tenen menús ni coses d'aquestes. És rotllo tapeo i tal, però exclusiu, vale?
0: I com es diu?
6: Em va molar molt. Es diu Espargus.
0: Espargus.
1: Espargus, a veure...
0: Què és de tapeo?
6: No et sap dir l'adreça, perquè vaig anar per al GPS.
0: Bueno,
6: però...
0: Espargus, d'Esparreguera.
6: Està molt bé.
0: Està tapeo.
6: Sí, tio, i unes braves que no les haureu vist mai. Tio.
0: Veus, això per una cita em sembla perfecte. Saps?
1: Pot ser que es digui asparagus, sí, no? Asparagus. Jo crec que és asparagus,
0: Asparagus, com... Esparreguera.
1: Sí, exacte.
6: Asparagus?
1: Sí.
6: Vale, pues asparagus, perdó.
0: Molt bé.
6: Però ja et dic, em va agradar molt, tio. I vaig pensar, hòstia, per anar amb la parenta i tal, així, clar, guai.
0: És que per una primera cita, un tapeo jo crec que és bastant ideal.
1: Aquest home ha entès el que és una primera cita, perquè és informal, però maco a la vegada. Està molt bé aquest, m'ha agradat. I tenen tapes que són guais, però casolanes.
0: Cuidado, no hi anem,
1: Cuidado.
6: Molt guapa, i a més, que són dos unitats, ja. La tapa ja és així, especial.
0: Ah, clar. T'entra tot.
1: Vaya braves. Vaya gana.
0: Molt bé.
1: Per favor,

0: Nit, sisplau.
1: A veure.
2: Bona nit, senyors i senyores.
3: És ell.
1: És ell.
3: És ell.
1: És el Rumbamán. Aquí Rumbamán.
2: Me cago en Dios.
1: Me cago en mi puta madre, Rumbatón, que te como el rabo, coño.
4: Bomba.
1: Però, Rumbatón, és que ens tenies abandonat, cabronazo.
2: Cabrón, que estic currant, que estic fent moltes coses.
3: No para.
1: Estàs al gimnàs tot el dia, cabrón, no estàs currant.
2: A ver, que estoy escuchando aquí las citas y la peña no tiene ni puta idea de restaurante.
3: Por favor, Rumbatón.
2: A ver, yo voy a hacer una primera cita en el mejor restaurante de Barcelona.
3: No a qualsevol que tu treballis, que tu ets cuiner, ho sabem.
2: No, para nada. No voy a barrer para casa.
3: Vale. A veure, què?
0: Se le como todo.
2: Venga, una, dos y tres. Patrón, Barcelona.
3: Patrón, Barcelona. I allà que s'hi menja, Rumbatón.
1: Oi. Però, Rumbatón, el Patrón, Barcelona, és el sitio de puteros por excelencia. Rumbatón.
3: És un lloc de puteros.
1: T'ho juro, que tu passes per la Terrassa. Rumbatón, escúchame, que jo vivia al lado. Cada cop que anava del gimnàs a casa, trobava a l'avi Vicenç, de 60 anys, amb un puro i amb una nena de 20 anys latina al costat.
5: No!
1: Mare de Déu!
5: No!
3: Rumbatón, tu ets d'aquests, tu vas de pilingui.
1: Rumpatrón. Rumbatón, si és que el saló por dentro parece el Titanic. Si és que... No. Rumbatón, ens has de dir la veritat.
3: Clar, allà que s'hi menja, tetes.
1: Allà, clar.
2: Ahí hay que ir con billetes de 500, ¿eh? No, si no...
1: Es menja bé, això és veritat, eh?
3: Sí, bueno, clar que es menja bé.
1: Però, clar, has de convidar tu perquè ella no paga.
3: Per tant, Rumbatón, ets d'aquests. Ha quedat claríssim.
1: No ho sabia.
2: Que no, coño.
3: Que sí, Rumbatón.
1: A veure, t'he de dir una cosa, eh? Si anem amb el Rumbatón a fer uns gin tònics allà, ens ho podem passar molt bé. També és veritat.
2: Ara, saldrán todo ahí, Tomás.
1: Oye, Rumbatón, has añadido a Peña en el grupo de la barbacoa, no?
2: Sí, el senyor Castells.
3: Què?
1: Però tu per què tens el número del Castells?
3: Aquest home ens ha
2: denunciat. El Carles, falta el Carles.
1: No, però un moment.
3: Ens has posat.
1: Rumbatón, però és broma, lo del Castells, no? O no?
2: No, coño.
3: No!
1: Però com tens el seu número? Coño, que ara ja són 20 i pico persones.
3: Bueno, recordem una, que l'audiència ho ha de saber. Farem una barbacoa clandestina, ¿vale? No tenim ni lloc ni res.
2: Sí, com porros, putes,
3: drogues. No!
1: Però què et passa? Què et passa, Rumbatón?
2: No.
3: Avui estàs a tope, per favor.
1: Sí, Rumbatón, si ets supertímida sempre. Què ha passat de sobte?
3: A veure, si voleu venir...
2: Tantos días, semana, pues hay que liarla, joder.
3: Si voleu venir a fer una barbacoa amb nosaltres, ens heu d'enviar un WhatsApp al 699-69-69-69. I Rumbatón, tu voldràs venir a la barbacoa?
2: Sí, pero si es fin de yo curro, cabrón.
1: Bueno, pero no curras tot el dia, ¿no?
3: Et demanes festa,
2: bueno,
3: tío.
2: Bueno, si es mediodía prontito, yo a las 6 entro a currar.
3: Et demanes festa, tío.
1: Clar, un dia et demanes festa, val la pena. O pides un cambio de turno.
2: Joder, hombre, y con lo de la flash me cago en Dios.
1: Oye, Rumbatón, y trae a tu amigo de la Isla de las Tentaciones.
0: Ah, molt bé.
1: Clar.
2: Al barranco.
1: Claro, al trancas y barranco, sí.
3: Va, Rumbatón, que
2: vagi
3: bé.
1: Anem parlant, tio.
2: Un abraçó, xau.
3: Si voleu venir a la nostra barbacoa.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
3: Ens envieu un WhatsApp i ens unim al nostre WhatsApp.
1: Sí. És que clar, com ha afegit el Castell?
3: Bueno, és que clar.
4: Sabem que ens has d'explicar alguna cosa. Truca'ns al 93-545-6868.
5: Nueva York!

0: el Claren, amb això que diu love, amor, alegria, amistat.
1: Claren, que estigui guapi. Dius, que cursi t'has posat de sobte, no? Ara meva.
0: És que ha marcat el Girona i m'he posat content.
1: Ara, ara! Oye, no, ara fora conyes, que el Barça molt bé que sigui campió, però ara toca que el Girona i l'Espanyol se salvin, els equips catalans.
0: Clar, sisplau. Clar.
2: Molt bé, bé.
1: Salvació, molt bé. Salvació, resurrecció.
0: Vinga, va, que...
1: Jesucrist!
0: El Joan era el Jaume Riu, que ja no treballa en aquesta empresa.
1: Ha estat un petit homenatge. El trobem a faltar, el
0: sí.
1: Jaume.
0: Ai, aquest divendres tinc bolo amb el Jaume Riu.
1: Ara!
0: Bueno, treballa, no treballa, però sí treballa.
1: És que Jaume no està mort. Jaume no. Viu. Jaume viu.
0: Jaume viu. Jaume viu, que aquest divendres ens anem a la festa major de Mollerussa, Festa Flash Fiber.
1: Ojo, piojo, que això estarà molt guapo, eh?
0: Ens veiem, per tant, a la gent de Mollerussa, la gent de Lleida, que sabíeu que ens podem veure aquest divendres a Mollerussa.
1: Habrá bebidas, fiesta y muchas drogas.
0: I ballarines.
1: Per favor.
0: És veritat, posa-hi amb ballarines.
1: Sí, bastant, bastant. Bueno, ja parlarem del tema.
0: Ens veiem divendres a Mollerussa.
3: Bona nit.
1: Hola. Hola.
3: En el sorteig de migdia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
0: Han canviat el nom de la noia, no? Ai, el nom, la veu de la noia. El nom de la noia. El 24 d'octubre del 1954.
3: I el número de la sort, el...
0: Va, quin és?
1: És el 8 aquesta setmana.
0: No.
1: Vaya putada, el 3. El 3.
0: Molt bé!
1: Sí o no?
0: És el 3. Sí, compra la 11.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor.
0: No és que l'hem canviat.
3: A Collons11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor On Té.
1: És com la Sònia Roman.
3: Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Doncs ben jugat serà si demà ens escoltes a partir de les 8, aquí al Flash Urban, que no sabem de què parlarem, però aquí estarem.
1: Sorpresa, princesa, eh?
0: Si no, ens han carregat al carrer.
1: Ara.
0: Doncs vinga, fins demà. Adéu, Tomàs!
1: Adéu, Miquel. Adéu, xavales! Adéu.

0: Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Anem a sortir avui una miqueta a Berlín.
2: Ah, molt bé, vaya pijo, no? Vas necessitat de pijas.
3: O sigui, de...
4: No, no, o també, també, o també, també.
1: Clar,
2: clar, clar.
4: No, no, cuideu.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.